0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i al... Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirze. Tastet de Radio Sanquirze. En Tastet de Radio Sanquirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirze i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

Clica radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva boba.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs quin xororamà.
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
1: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze,
4: sempre al teu costat.

su. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i cada

temps del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que no.

0: els petons. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sencer. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Per una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No,

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: explica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio San Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Si tu ja no m'has...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: electrònica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Un i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Hola, benvingudes i benvinguts al podcast del Consell d'Adolescents de Sant Quirze.
1: Som Janina, Dana, Biel, Diego, Nil, Nadia, Daniel i Janís. I avui parlarem sobre el vàper. Ens preocupa que els joves tinguin addicció a aquesta substància.
2: Ara parlarem amb la policia de Sant Quirze.
3: Carles Requena i Raül Samaniego, caporals de la policia local de Sant Quirze del Vallès.
4: Hi ha tendes on tu vas sent menor i et pots comprar un vàper o una birra. Com podríem fer perquè no passés?
5: Això és feina policial, i de control. La normativa encara no regula segons quins establiments no poden vendre això o quins sí que poden vendre. Llavors hi ha molts establiments tipus basal o tipus supermercats de petites dimensions que sí que fan aquesta venda d'aquests productes, estan habilitats a fer-ho, però que no hi ha un control exhaustiu de qui es venen. Sí que estic d'acord amb tu de que s'hauria de fer més controls.
6: Hi va haver una vegada que van vindre la policia, no sé ben bé què va passar. Des del meu punt de vista, crec que des de fora no es va fer això d'avisar-li als pares ni res.
5: Perquè estaven fumant.
6: Sí.
5: Sí que és veritat que hi ha menors que fumen tabac, per exemple, i no anem a avisar els pares de que el noi està fumant, vale? Només avisem quan hi ha una situació de risc per al menor, vale?
6: D'acord.
5: M'entens?
6: Sí, sí.
5: El que sí que s'està tramitant és una nova normativa, vale? que prohibirà fumar vàpers, tabac en segons quins llocs. Llavors, abans de les portes del col·legi, hospitals, diversos llocs que no es podrà fumar.
7: De tota manera, parlem de fumar un menor, però no és igual que fumi un noi de 17 anys que vegem, per exemple, un noi de 8 anys. Si veiem un noi de 8 anys que està fumant, aquí sí que avisarem els pares. Però si veiem un noi de 17 anys que està fumant sempre que estigui en una zona permesa, doncs no actuarem avisant els pares, perquè no té gaire sentit.
5: Per exemple, si us trobo vosaltres fumant, avisaria a vostres pares.
8: Què passa si un major d'edat li compra algun producte de tabac o paper relacionat?
5: Sí.
8: I després el major d'edat se li dona al nen?
5: Bueno,
8: el major d'edat tindria conseqüències?
5: I tant. És el que normalment passa.
9: Però és molt difícil d'estir.
5: Bueno, però clar, és difícil veure que aquest major d'edat ho entrega al menor, ¿vale? Però és que el que deia abans és que sense la col·laboració ciutadana això és impossible de detectar. No tenim una bola, no som invisibles, llavors és impossible saber que això passa, ¿vale? Que saben què passa, però també heu de ser vosaltres responsables, heu de saber de que tant l'alcohol com el tabac en totes les seves formes és un producte que vosaltres no hauríeu de consumir. Heu de ser responsables en aquest sentit. Vale? Això va en contra del vostre creixement personal.
1: Ara amb l'infermera del CAP.
3: Laura Givert Sánchez, infermera comunitària del CAP Sant Quirze.
10: Quan apareixen els primers símptomes?
11: Els primers símptomes de fumar vàper, si fumes de forma regular, poden aparèixer els primers dies o setmanes de començar. I són una mica tos seca, la boca també seca, a vegades també una mica de sensació d'ofec, però això amb els primers dies o setmanes ja comencen a aparèixer els primers.
10: Com es fan els vàpers?
11: Hi ha una part de químics que jo desconec i que per tant aquí sí que no puc entrar, el que sí que això, no? La percepció de que el tabac porta nicotina i els vapers no, és mentida, els vapers també porten nicotina, per tant, dins d'aquests químics hi trobaríem aquesta, després també les aromes que comentàveu, no? Hi ha diferents tipus de vapers i també porten aromes, i després també porta glicerina vegetal i altres químics, que la glicerina vegetal també fa que sigui com més còmode de prendre, no? És com més humit i fa que no molesti tant ni irriti tant com el tabac pot ser.
12: Pot ser que les imatges del tabac faci que tiri enrere també els que fumin vàper?
11: Clar, en aquest cas això ja és resposta totalment personal, jo crec que no, més que res perquè al final s'ha generat tota una percepció dels vapers que és que no tenen els mateixos efectes que el tabac. Llavors, no sé si la gent quan fuma una cosa fa la relació amb l'altra. Jo crec que no, que aquí hauríem de començar a explicar també quins efectes tenen els vapers.
13: Quants adolescents fumen vaper a comparació de la cigarreta?
11: El nombre tampoc te'l sé dir, no tinc dades concretes, però sí que és veritat que la percepció és que en comparació amb els adults els joves fumen molt més vaper que tabac, a diferència dels adults que fumen molt més tabac que vaper.
13: Quins són els efectes secundaris més visuals o que més es noten quan fumes vaper?
11: Els que són més fàcils de percepció és quan hi ha una tos seca de la persona que fuma, no? Doncs comences a sentir que en tot moment va fent alguna coseta així. Després també la mateixa persona nota que s'ofega quan fa distàncies. A nivell visual, els vapers, per exemple, de moment no n'hi ha massa més enllà. El tabac, per exemple, sí que deixa els dits grocs, les dents també les canvia de color, però els vapers com a tal, de moment, no.
13: I quan apareixen?
11: Pot començar a aparèixer inclús els primers dies, perquè també depèn de la pròpia persona, com al cap d'unes setmanes, però abans d'un mes segur. La sensació és aquesta, com que és una cosa nova, sí que ara s'ha evidenciat que té un efecte negatiu, per tant, com aquesta percepció que s'havia fet de que era una cosa que no afectava tant, que era menys perjudicial, no és així, però encara queda bastant recorregut a fer.
13: Realment existeixen els vapers sense nicotina o sense drogues, que es podria dir?
11: Jo et diria que no. O sigui, potser sí que n'hi ha alguns que no tenen nicotina com a tal, però tota la resta de químics que s'estan introduint perquè tu fumis allò i et genera una addicció, perquè al final, si no, qui ho genera no hi troba sentit, no? Del que volen és que compris i que el consumeixis. Segurament, si no és nicotina, portarà alguna altra substància perjudicial. Sí.
2: I ara, amb la tècnica de joventut.
3: Ainhoa Soria, tècnica del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Quirze.
14: Hola, jo sóc el Daniel i et volia preguntar, tu personalment com creus que està el tema de vapers amb la joventut de la nostra edat i com creus que s'anirà desenvolupant cap al futur i noves generacions?
15: Doncs mira, jo sóc l'Ainhoa, sóc tècnica auxiliar del Servei de Joventut, sóc la figura escolta jove al municipi i sóc educadora de carrer, em podeu trobar al carrer i als espais públics. Doncs mira, en quant a la teva pregunta, s'ha observat un increment força considerable de l'ús del vaper en relació amb altres drogues en edats com primerenques, de manera que la meitat dels nois, un 50%, ha consumit algun cop vaper, l'ha provat, i en el cas de les noies un 56% aproximadament, ja que són dades que poden variar una mica. Llavors, evidentment, s'evidencia un augment molt considerable del vapor, també relacionat amb que la percepció de risc d'aquest consum és molt més baixa. És a dir, els adolescents potser no tenen una formació, una educació en quant al seu consum i no tenen aquesta percepció de risc i no saben les conseqüències que realment porta.
16: També vam anar a entrevistar els adolescents per saber la seva opinió.
17: Com creus que està la situació actual amb els vapers i els adolescents?
18: Doncs crec que sobretot a la gent de tercer quart d'ESO comencen a fumar per fer-se els guais, i sobretot per això.
19: Creus que hi ha una pressió social per provar el cigarret electrònic?
20: Jo penso que depèn de quines persones sí que es senten pressionades pels seus amics i potser com que els d'una manera els compressiona d'intentar provar-lo, però crec que segons quina gent també és suficient fort per poder resistir-se i espero que la majoria de gent sigui així.
19: Voldries provar alguna vegada el vaper?
21: No, perquè penso que és addictiu i no va bé per la salut.
19: Què opines sobre les persones que fumen?
22: Jo el que opino de les persones que fumen, sobretot el cigarret i el vaper, és que ho fan molt malament, és una substància molt tòxica i no és molt bona per la salut.
19: creus que hi ha una pressió social per provar el vapor, el cigarret electrònic?
0: A veure, jo crec que sí, perquè a una corda d'edat, bueno, normalment el menor, solen, bueno, avui dia tots els adolescents normalment estan fumant, va, però qualsevol cosa que és molt addictiu. I...
19: Per què creus que la gent comença a fumar?
4: Doncs perquè la gent no és conscient de lo dolent que és i també ho fan per semblar més guais amb els seus amics i si la gent que té al voltant fuma, doncs ells es senten diferents i volen ser guais i per això ho fan.
19: Alguna vegada has provat vapor, tabac o alguna droga?
6: No.
19: Què opines sobre el vapor?
6: Opino que és dolent perquè per començar fa mal cost, després em costa diners, és un vici que acaba perjudicant a la teva ment, et fa sentir culpable i bueno, no conec a ningú que menys de la meva edat que no s'arrepenti de fumar vape o del que sigui.
19: Algun cop heu tingut la curiositat o creieu que la podríeu tindre per provar els vapers?
6: No.
19: No. Alguna vegada has provat el vaper?
6: Sí, perquè les meves amigues ho feien i pues, vaig voler provar-ho.
19: Quins efectes creus que podria tindre el vaper?
6: Efectes molt dolents per la salut.
23: Creus que els adolescents són conscients de les conseqüències que té el vaper?
24: No, perquè jo crec que principalment ho fan com per fer-se els xulos a vegades, o ja només per l'addicció de tant haver-lo fumat. O sigui, no crec que siguin conscients a la llarga els problemes que pot portar.
19: Saps alguna de les substàncies que conté un vàper?
6: Sí, la nicotina, que és perquè sigui més addictiu.
19: Quines conseqüències creus que porta un vàper?
25: Jo crec que té debilitat als pulmons quan, i si ho fas molt temps pots arribar a l'hospital i tindre càncer.
26: Nosaltres, els adolescents, pensem que normalment els adolescents fumen vàper per encaixar a la societat i per pressió social. També perquè té un molt bon gust i porta nicotina que el fa addictiu.
27: Nosaltres proposem denunciar els establiments que venen a menors i avisar de les conseqüències del vàper al paquet on es ven.
28: Per acabar, us deixem una frase. Fumar és un luxe que roba la salut. Moltes gràcies per escoltar-nos.
3: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: me desgarraron la mejilla por dentro y me hinchó un ojo, que quedó cerrado y sangrando. Y después de pedirle que parara, miré el suelo y vi la huella de sangre dejada por la mitad de mi cara. Tyler se puso a mi lado. Ambos miramos la huella sanguinolenta, en forma de O, dejada por mi boca. Y la I, el tío me responde, ¿qué tal otro la semana que viene? Trato de sonreír, a pesar de la hinchazón, y le digo, mírame, ¿qué tal el mes que viene? En ningún sitio te sientes tan vivo como en el club de la lucha, peleando un tío y tú bajo esa luz solitaria, mientras los demás te observan formando un círculo. En el club de la lucha no se trata de ganar o perder combates. Al club de la lucha tampoco se va a hablar. Ves a un tío entrar por vez primera en el club de la lucha y su culo parece una hogaza de pan. Ese mismo tío, dentro de 6 meses, parece tallado en madera y se cree capaz de cualquier cosa. Se oyen gruñidos y ruidos, igual que en un gimnasio, pero en el club de la lucha no se trata de lograr una buena apariencia física. Se oyen también gritos histéricos, igual que en misa, y cuando te levantas el domingo por la tarde, te sientes a salvo. Después del último combate, el tío que había luchado contra mí limpiaba el suelo con una fregona mientras yo llamaba al seguro y me daban permiso para ir a urgencias. En el hospital, Tyler les dice que me he caído.
1: Punicoma, amb Mercè Martí Aromas.
0: Punicoma, un dimecres més amb tots vosaltres, amb tots vostès, i començant amb un dels paràgrafs d'una novel·la, Club de la Lucha, de Panic, l'autor. Després d'aquesta novel·la se'n va fer una pel·lícula amb Brad Pitt i Edward Norton, crec que ho dic bé, i reflectia un món d'homes que efectivament quedaven bàsicament per estomacar-se, un cop al mes, un cop a la setmana, a vegades més sovint, com si aquest colpejar-se els hi donés vida. De fet, sembla que sí que els hi donava vida. Aquesta és una de les imatges que sovint podem tenir del que és la lluita, la lucha. I anirem canviant avui de català a castellà perquè tenim una convidada, la sentirem, no oblidem que estem a la ràdio, encara que sigui en temps de streaming, la sentirem, l'escoltarem d'aquí una estona. Ella està a Guadalajara i serà un plaer presentar-vos-la. Comencem, però, amb aquesta mirada, com s'entén el lluitar, el fet de pagar-nos els uns amb els altres, però no de manera improvisada i al mig del carrer i per una baralla qualsevol, sinó de manera premeditada i intencionadament. Això hi ha qui li diu que li diu esport, hi ha qui li diu arts marcials, hi ha qui li diu MMA, que són les arts marcials mixtes. És tot un món en el que jo he tret el nas, purament com a espectadora. Les meves experiències amb les arts marcials no han sigut gaire afortunades. Quan vaig fer un temps taekwondo, dos combats als que vaig participar van representar dos petits ossos trencats i va ser que potser era l'indici de que no era el meu camí. Però ja, qui sí el troba, sí troba que està a gust lluitant. No és res nou, forma part de la història de la humanitat. Els grecs ja feien, ja competien, els romans també, la lluita grecorromana probablement us assoni, i està vinculada, és un món vinculat als homes en general, com si les dones no ens paguéssim. De fet, i probablement aquí podríem tenir un debat per aquest o per un altre programa, a propòsit de què fem les dones i de què som, quina capacitat tenim per fer segons quines coses o allò que se'ns atribueix. Anem a pams. En el Club de la Lucha, en aquesta novel·la, hi ha la desesperació d'uns personatges, així l'entenc jo, que troben una sortida a la seva desesperació per la seva vida comú en aquesta experiència estrambòtica i sanguinolenta que és aquest club. Però venim d'altres maneres d'entendre també que és el lluitar. I en el programa d'avui em permeto, gràcies a la col·laboració del Miguel Ángel, com sempre, anar al cinema, anar al cinema. Aviam si us sona aquesta intervenció.
2: Tendràs un nombre.
3: Mi nombre es Gladiador.
2: ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.

0: Unos creéis que no vais a luchar. Otros que no sabéis luchar. Todos dicen lo mismo. Hasta que salen ahí. Escuchad. Hundidla en la carne de un hombre. Y os aplaudirán y os amarán. Quizá.
1: No, ahora no puede entrar nadie.
0: Empecéis a amar al público. Por ello. Tarde o temprano, todos moriremos. Y no podemos escoger el modo, pero podemos decidir cómo afrontar el fin. Para ser recordados como hombres.
2: Como hombres y como mujeres. El programa d'avui he intentat, o m'agradaria que fos una oportunitat per entendre o intentar entendre que alguns esports, malgrat la seva aparent violència, de vegades no són només això que semblen. Potser entendre una dinàmica com la que hi ha dins d'una jaula, en el ring, seria un bon camí per entendre com fer i construir la pau. Pot semblar una paradoxa o una bajanada, però jo hi estic pensant. Us animeu a pensar-hi, també? Fins la setmana que ve, a Punt i Coma, els dimecres a la tarda, amb tots vosaltres, a Ràdio Sant Quirze. Gràcies, Miguel Ángel. Gràcies, Anna.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
7: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
7: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
8: Ràdio Sant Quirze.
9: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Som Solidaris. Abans que res, agrair el vostre suport. Aquest nou programa ens porta a parlar de nous projectes, d'iniciatives i una agenda sempre farcida d'activitats. I també comentar-vos que diumenge, des del Port de Barcelona, no només va salpar una flotilla, salpar una consciència. En un món acostumat a mirar a una altra banda, un grup de persones decideix posar rum allà on el silenci pesa més que les paraules: Gaza. No porten armes, porten ajuda. No busquen protagonisme, busquen justícia. I sobretot porten una pregunta incòmoda per a tots nosaltres: fins quan? Aquest no és només un viatge per mar, és un acte de dignitat, de desobediència pacífica, de solidaritat que travessa fronteres i desafia bloquejos. Avui parlarem amb persones que han decidit no quedar-se a casa, que han canviat la impotència per acció, perquè quan el món calla hi ha qui decideix navegar. I d'això volem parlar avui, dels amics que volen arribar a Gaza, dels amics que porten projectes endavant, d'amics que presenten activitats al nostre poble, de bons amics que creuen que cada petit acte té valor i ens fan sentir que la lluita continuem, poc a poc, perseguim, que sabem el món que volem i no ens rendim. I així comencem avui aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: I avui us volem presentar l'Ernest Pérez i el Sergi Milles. Ells són veïns de Sant Quirze, ens venen a explicar un projecte i el millor és passar-los amb ells la paraula. Bona tarda. Bueno, també ens acompanya l'Anna i ella és la companya que a tot arreu ens la trobem a Sant Quirze, però també hi està implicada i també és una defensora d'aquest bonic projecte. I bé, bones tardes a tots tres. El projecte és Caminem per la Vida i penso que ens agradaria que ens l'expliqueu, que ho expliqueu vosaltres, i m'és igual que si comenci el Sergi, que comenci l'Ernest, que l'Anna hi participi. Aquí estem tots sentats fent una conversa de cafè.
1: Molt bé.
0: Doncs com va això? Com ha començat tot això?
1: Bueno, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder venir i ajudar-nos a fer una miqueta de difusió. I bueno, això va començar d'un projecte, un projecte de vida molt personal de tres persones que vivim aquí al poble i que, entre cometes, doncs, la vida s'ha creuat i a més s'ha creuat en coses molt, molt semblants, no? En aquest cas, l'Ernest i jo doncs, hem tingut una vinculació amb aquesta enfermedad a través de les nostres zones i a l'Òscar doncs, en si mateix, no? A la seva pròpia pell, no?
0: Parlem del càncer.
1: I, bueno, doncs, jo personalment ja havíem començat a fer alguna coseta fa un any, doncs, perquè bueno, la meva dona va morir fa 3 anys, llavors ella que estava acabant un conte per nens, i vam començar doncs, a acabar aquest conte, i havia quedat com pendent, el vam publicar, vam fer una autopublicació, sí. I arrel d'aquí la donació doncs, l'hem de fer efectiva encara a un centre d'investigació, la recerca oncològica, que és el BIO, el Centre d'Investigació Oncològica de la Vall d'Hebron. I bueno, doncs això va ser un acte doncs, enfocat una única vegada, però arriba aquí vam pensar, o saps què podem fer que no es quedi només amb una única vegada, no? Que continuï, no? I arriba aquí doncs la realitat és que aquest tipus de centres de recerca doncs es nutreixen econòmicament bàsicament en dues línies, no? Una que són projectes d'investigació que venen a través de fons europeus, sí, nacionals, sí, sí.
0: Oficials.
1: Correcte. I segona, a partir d'iniciatives solidàries com la que nosaltres hem decidit engegar, que també és una part important, no?
0: Oh, i
1: llavors a partir d'aquí amb l'Ernest i amb l'Òscar vam decidir doncs, que podíem fer alguna cosa aquí al poble, que no existia com a tal alguna cosa a nivell solidari en la línia oncològica contra el càncer, i ens vam llançar doncs, a buscar aquesta iniciativa que és Caminem per la Vida. I Caminar per la Vida significa buscar gent que vingui amb nosaltres a caminar amb l'objectiu de fer una petita aportació econòmica que destinarem de forma íntegra doncs, amb aquest centre d'investigació per ajudar a la recerca contra el càncer.
0: Bé, això és important, o sigui, el càncer és que al final ens implica a tots, qui no ho ha patit, la família, per desgràcia, i estem tots lligats, no? I és veritat que com a Sant Quirze hi han participat en maratons i en coses, però instituït per gent de Sant Quirze i per fer-ho a Sant Quirze, és veritat que no n'hi havia pas cap, no? Sé que vosaltres també formeu part de Sant Quirze de Vida.
2: Sí, recollim una mica tot el tarannà i tot el
0: exacte,
2: que ha fet històricament.
0: Ja som una entitat
2: que en aquest cas ens anava molt bé perquè ja tenia projectes semblants.
0: Exacte.
2: Sant Quirze de Vida sempre havia recollit diners per ajudar l'institut. Nosaltres hem fet aportacions també a la Marató molts cops. I aquest doncs, és un nou repte per Sant Quirze de Vida. Havia quedat l'associació un tant estancada, bueno, d'alguna manera. Després de la pandèmia que vam fer una tasca molt important amb les mascaretes i pantalles. Sí, era important. I ara doncs ha sorgit aquesta oportunitat i bueno, ha sigut una conjunció d'interessos. Ja li anava bé Sant Quirze de Vida i el Sergi, que encara no era de Sant Quirze de Vida en aquell moment, vam pensar que la forma més ràpida d'organitzar-ho tot, de tenir una associació de darrere que ja pot fer una donació, que no seria una donació personal, sinó que seria a través d'una associació legalment constituïda, doncs podia ser l'encaix perfecte per fer tot això, perquè en definitiva el que ens plantegem no és qui acaba donant, sinó que sigui efectiva la donació, no? I aquests diners vagin reverteixin a tota la investigació contra aquesta enfermedad que, com ha dit el Sergi al principi, ens ha colpit tan durament.
0: clar, vosaltres a nivell personal, que això ja és afecta més, no? Però és que és això, és que aquí no, afectat de tota la població, no? Jo el que sí que, doncs, ara el que voldria és recordar que com, quan serà, quines dates, com hem de fer-ho, que la gent li quedi molt clar com, com ho tenen que fer, doncs, per fer aquesta caminada per la vida.
1: Bueno, és molt senzill. La data que tenim és el dia 31 de maig, sortirem a les 10, des de la Masia de Can Feliu, i caminarem en dues versions, farem una versió de 5 km i una versió més corteta de 2,5 km perquè la idea sempre és que sigui el màxim inclusiu possible, és a dir, que pugui venir gent d'un any o gent de 100 anys
0: si
1: pot caminar i li va bé, i que puguin escollir entre fer una caminata més, més curta i més llarga. Llavors hi ha 31 de maig, 10 hores. I com arribem fins aquí? Doncs a través d'una inscripció. Hem fet una pàgina web, a part de que estem penjant cartells per, per tot el poble, per fer això, perquè sigui fàcil, perquè es pugui escanejar un codi QR i entrar, i una, a través d'una pàgina web, que és Non-Stop Run, i després a partir d'allà seleccionar la caminata solidària, Caminem per la Vida, que està dintre, Non-Stop Run.
0: Run amb N o amb N?
1: A-R-N.
0: A-U.
1: Sí, seria tot en anglès, correcte. I llavors a través d'aquí, que també tens l'enxerç a través de... Hem fet un perfil d'Instagram, Caminem per la Vida. Es pot accedir directament aquí i fer l'inscripció. L'inscripció té un cost de 12 euros, que és el que parlàvem abans. La nostra idea és que a través d'iniciatives també de buscar aportacions econòmiques a través de comerç local i algunes altres coses que estem buscant, puguin cobrir tots els costos de base que tenim, no? Perquè la idea és que, doncs, a cada persona que vingui s'emporti un record com una samarreta, vindrà un grup de músic que és vindrà un grup de jazz, perquè després quan acabem volem que sigui un acte, un dia lúdic, festiu, no? Volem que tot això...
0: matinal.
1: Correcte, no? Que quan acabem, doncs, puguem prendre alguna cosa, la gent del patio, doncs, també s'ha posat molt, molt bé perquè podem, doncs, es puguin portar coses per veure, per menjar, i que quan acabem, doncs, tinguem una estona, doncs, per escoltar música, per xerrar i per gaudir, no?
0: Tot això passarà a la Masia de Can Feliu.
1: Sí,
0: que tenim un bon espai, que tenim un bon lloc per poder gaudir tot el matí i tot el dia.
1: Exacte.
0: Tindrem alguna ruta marcada per aquests 5 quilòmetres?
1: Sí. Malaurada bé, aquest any no ens han deixat o no puguem, no és que no s'hagin deixat, sinó que la pesta portina ha fet que no puguem anar pel torrent a la Batxucanera.
0: Exacte, sí que farem el que podem.
1: Farem un recorregut
2: urbà,
1: absolutament urbà. Sortirem de la Masia de Can Feliu, farem un recorregut circular, posem per
0: Pau
1: Casals, Avinguda Campallàs i tornarem.
0: Sí, el que faci falta, sí.
1: Sí, no podem fer una altra cosa, no podem sortir a zones més xules perquè no hi ha possibilitat aquest any.
0: No, però bueno, estem parlant també de 5 quilòmetres,
1: sí,
0: que només que donem dues vegades la volta al poble, que pugem a dalt al que pugem al caminet dels Pins del costat de l'autopista, i tornem a la Masia i hem fet els 5 quilòmetres.
1: Sí,
0: el
1: recorregut és xulo, no és lleig, el que passa és que potser hagués estat una mica més xulo, baixar una mica per torrent, però no podem.
0: Clar, és molt bonic entrar a la serra, i que portem des de desembre sense entrar-hi, vull dir que els que fem marxa nòrdica i que caminem cada dia ja ho sabem, que és una mica...
1: Exacte, sí.
0: No sé què més ens voleu explicar, que tenim més activitats, teniu alguna altra cosa pensada. M'ha semblat que anàveu per les escoles,
1: sí,
0: que volíeu fer difusió.
1: El mateix dia també de quan acabem, entre el, diguem-ne, el grup musical, i quan acabem farem una petita, si acaba de quadrar bé, una petita classe de zumba. A través del poliesportiu també l'Ajuntament ens ha donat la possibilitat. Des d'aquí també agraïm a l'Ajuntament tot el recolzament que ens ha fet des de l'inici. És un projecte que has entrat molt pels ulls, que és el que deia abans, no? No existeix com a tal un projecte que volem que intenti consolidar-se d'aquesta manera a nivell solidari. I
0: no sé, parlàvem de que havíeu anat a les escoles.
1: Sí.
0: Sabíem que havíeu fet alguna xerrada, perquè és una manera d'implicar-los, d'implicar els joves, de donar-los doncs això, no?
3: Explica-lo del dorsal,
1: sí,
3: que fan els nens.
1: Sí, la nostra idea també va sorgir a través de l'Òscar, i és que, clar, nosaltres havíem pensat inicialment que volíem córrer, que fos una cursa doncs, solidària, mm. i una cursa amb la qual pogués venir gent a córrer i pogués venir gent a caminar, però inicialment hem fet una caminada perquè s'ha donat millor per aquest primer any que ve, ja veurem, no? I clar, a tota cursa hi ha un dorsal. Dorsal vol dir doncs, quin número de participant té cada persona que va a córrer, no? Però vam pensar que nosaltres també podíem continuar fent encara que no anéssim a córrer, encara que només caminem, no? I clar, vam començar a plantejar doncs, com fem aquest dorsal, no? I llavors l'Òscar va dir, i per què no fem que aquest dorsal el facin els nens, els col·legis, i a més els involucrem, i aprofitem per fer també una tasca informativa barra formativa,
0: sensibilització
1: de què significa, no? Perquè sembla que avui en dia doncs, tot ha d'anar bé, i resulta que quan les coses no van bé no sabem per on venen els problemes, no? Llavors crec que és algo tan extès que està molt bé que, bueno, doncs, que els nens del poble comencin a entendre què significa la paraula doncs, investigació, la paraula oncologia i la paraula càncer. I això és el que hem fet. Llavors ens hem posat en contacte amb el nostre col·le, perquè els nostres fills, algun dels nostres fills van al Taló Rodona, el Max, l'Ernest va al Turonet, i bueno, doncs els vam explicar el projecte, ens ha entrat molt bé també, de moment tenim a totes les col·les del poble doncs, a quasi a punt de començar a dibuixar dorsals, els hem posat simbòlicament a totes dorsals el número 1, perquè, bueno, volem simbolitzar que cada persona que surt és el número 1 per si mateix i per la resta, i a partir d'aquí donarem un paper en blanc, un dorsal en blanc amb un número, i cada nen doncs, farà allò que li vingui de gust, no? Hem fet també unes xerrades a través del Centre d'Investigació Oncològica amb els nens, una noia, doncs una persona que està especialitzada en fer xerrades i tasques formatives educatives a col·legis. S'ha fet una xerrada d'una hora explicant què significa tot això, què significa la investigació, què significa l'ecologia, què significa la paraula càncer, com es treballa i des de quin punt es pot doncs, nutrir de diners, no? A través d'aquelles aportacions solidàries o fons d'investigació a través de projectes nacionals europeus. I bueno, doncs això és el que intentarem fer amb la resta de col·legis i on volem arribar, no? Que tanquem un cercle en què no només la gent que vingui a caminar, sinó que sàpiga per què venen a caminar i que els nostres nens del col·le comencin a conèixer una mica què és tot això.
0: No, està molt bé perquè penso que ells són la base, ells tenen que saber que entre tots podem fer molta cosa i que doncs, la solidaritat conjunta és important, no? Jo el que sí que penso, no, que aquest és un inici d'un projecte. Penso que seria bonic que aquest projecte tingués una continuïtat, una llarga distància, no? I que cada any aquest Caminant per la Vida doncs, es pogués portar a terme, perquè això, per desgràcia, és una malaltia que està contínuament evolucionant, que m'ha avançat molt, perquè m'ha avançat molt, però que també encara hi ha molta feina a fer, no?
3: Jo penso que la idea és aquesta, no? De que si aquest any va bé, doncs que realment es pugui continuïtat cada any, no?
2: Sí, la intenció és que sigui una cursa ja, una caminada, ja veurem, evolucionant, però de referència pel poble i que el poble sàpiga que en determinada època toca aquesta activitat.
0: Exacte, també és important doncs pel grup, no? Per l'entitat, per Sant Quirze de Vida, no? Que té un projecte doncs d'avantguarda per tirar endavant cada any, que això també i és important sempre que això, no? Que hi hagi aquesta entitat al darrere de l'entitat del poble de tota la vida, perquè ja fa molts anys que Sant Quirze de Vida que camina, no? I que tingui aquesta, i bé, doncs des del Som Solidaris felicitar-vos perquè costa molt arrencar, tot és molta feina, no? I sé que ho esteu fent doncs, tot solidàriament i voluntàriament, que això també és un cost, és un cost, és un desgast, però que és important per nosaltres a nivell personal, però també doncs, per sensibilitzar tota la població.
1: Bueno, crec que és una cosa que ens reconforta a tots, eh? Bueno, és una eina també que ens ajuda a nosaltres, i ho dic d'una forma absolutament egoista, que és una cosa que nosaltres ens torna bé a nosaltres mateixos. És a dir,
0: si no hi ha investigació, no hi ha avanços, vull dir que... I això és per tots, perquè avui et toca a tu, i demà li toca a ella, i demà passat li hem de...
1: Aporteu un petit granet.
0: Exacte.
3: Ells han començat pels nens, pels col·les, no? I tots nosaltres intentarem fer-lo a través de l'escola d'adults, doncs també donar informació, que pugueu venir, parlarem amb la directora, amb la Iolanda, i hi ha possibilitat, vull dir que entre tots doncs anar fent comunicació. Exacte. Que és el que necessitem ara perquè això tingui èxit, no?
1: Sí, sí, sí. Que vingui gent.
0: Sí. No, jo crec que...
1: Nosaltres hem,
0: sí,
1: cuinat, hem cuinat termós. Hem de venir a menjar, perquè si no se'ns quedarà tot el menjar a taula.
0: Bueno, encara falten dies, però segur, sí, que sí, sí. Sí, segur que sí, sí. Sí. És un diumenge maco de maig, vull dir que és molt fàcil complir i que tingui molta gent. Bé, doncs nosaltres agrair-vos, anirem fent difusió, n'anirem parlant, us esperem al parc, que farem ràdio els dies 25 i 26 d'aquest mes també, i, bueno, i anirem doncs fer-ne difusió, i no oblidar que el dia 31 de maig tenim la caminada per la vida.
1: Molt bé.
3: I sobretot agrair-te a tu que no ens hagis deixat donar veu.
0: No, no, no, la ràdio Sant Quirze i els Sons Solidaris sempre són oberts. Sí. Sí. Només ho teniu que dir. Sí. Si hi ha alguna altra crida, si hi ha alguna altra cosa que penseu, només ho teniu que dir, que aquí tenim la ràdio oberta. És de tots, eh? Sí. La ràdio de Sant Quirze.
1: Moltes gràcies.
0: Us ho agraeixo molt i bé, allà estarem el 31 de maig. No faltarem.
1: Molt bé.
0: Qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabem. Sí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: I seguim. Vinga, seguim.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

ara una mica de música, fem una paradeta i una cançó que em sembla que ens va dient el caminem lluny del doctor Prats. Escoltem-la.

0: Bé, seguim amb el nostre Som Solidaris i ara doncs tenim una bona amiga a Ràdio Sant Quirze. Tenim la Concepció Cabanes, de Mans Unides de Sabadell. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, la feina de Mans Unides tampoc té mai final.
1: Mai.
0: La seva feina és constant i sense fer soroll. Els seus projectes sempre van on més fa falta i cada any incideixen en diferents temes que sempre ens colpegen. I volem saber aquest 2026 on estan dedicats els seus esforços, la seva feina, projecte principal de Mans Unides 2026 Sabadell. Què ens expliques? Què ens diries que és?
1: Molt bé, doncs primer de tot donar-vos les gràcies doncs, per la vostra generositat, no? Perquè ja, encara que digueu és la nostra feina i tal,
0: la ràdio és oberta,
1: ja,
0: és oberta.
1: Però bueno, podríeu no convidar-nos,
0: també és veritat,
1: per tant,
0: no.
1: Jo sempre penso que el primer que s'ha de fer és donar les gràcies,
0: gràcies
1: i felicitar-vos pel gran programa, eh? Jo ara ja fa anys que ens coneixem.
0: Exacte.
1: Però tot i amb això doncs, m'he quedat molt parada perquè és un programa que coneix molta gent. No és allò
0: sí,
1: de...
0: sí, perquè sí. Amb tants anys han anat passant molts i molts companys de diferents...
1: Sí.
0: Perquè aquí al final doncs, això és els Som Solidaris.
1: Els Som Solidaris
0: som tots, des
1: som
0: de els que estem amb els saharauis i passant per Palestina, passant per l'Àfrica o mira, per Cipo Sabadell.
1: Exacte, el divendres al
0: vespre. Exacte, aquí estem tots.
1: Tots i tots hem
0: d'ajudar-hi. Exacte, tots hem de fer colze amb colze.
1: Molt bé, doncs abans d'explicar-te una mica el projecte d'aquest any, doncs va dir que Mans Unides portem a Sabadell, comarca, portem més de 50 anys treballant, doncs treballem doncs, per les persones més vulnerables dels països del sud, amb la fi d'acabar, doncs, intentar acabar amb tot el que és la fam, la pobresa, les desigualtats, les injustícies, tot el que està passant.
0: El que diem que no s'acaba mai.
1: El que diem que no s'acaba mai, però esperem que algun dia s'acabi,
0: sí,
1: perquè és clar, si no, això cada dia va més, no?
0: Sí.
1: Com ho acabarem, això?
0: No ho sé.
1: I sí, cada any nosaltres tirem endavant un projecte que té un principi i un final. Uh-huh. I aquest any és el de l'accés a l'educació de joves i a l'empoderament de la dona a la barriada de Samsam, a la comunitat de Piquine, al Senegal, a l'Àfrica Oest. No?
0: Sí.
1: Aquest projecte, bueno, aquest projecte és interessant perquè agafem dones, de vegades diuen que sempre són projectes de dones i de nens, bueno, o de joves, bueno, perquè són els més vulnerables.
0: Exacte,
1: no?
0: Els més vulnerables.
1: Més vulnerables, no? I com que nosaltres tenim molta afinitat també perquè hem conegut a molta gent, amb els missioners de Sabadell o de la comarca,
0: sí, sí,
1: que eren d'aquí, doncs hi tenim molta afinitat amb l'Àfrica, no? I veiem que això de l'Àfrica no s'acaba mai, perquè els altres, mira, perquè nosaltres treballem a l'Àfrica, a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia septentrional i a l'Amèrica Llatina, i altres llocs veus que es van solucionar, però l'Àfrica costa, és molt vulnerable,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tot el que passa a les guerres mateix, ara, sí, només per fer una pinzellada, no? Totes les guerres que hi han, que només parlem d'unes guerres.
0: Sí, i les altres no ens en recordem.
1: Mare meva, i l'Àfrica està plena.
0: Exacte.
1: Està plena,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Tant, és una que se'ls ha d'ajudar, només donar-los suport, no? Aquest país, el Senegal, ocupa de l'índex de desenvolupament humà del 25, el 169 dels 193 països que hi ha, per tant estem parlant d'un país pobre.
0: Uh-huh.
1: I aquesta barriada a Piquine, que és una comunitat, és una de les més poblades del país, i precisament amb aquesta barriada de Samsam és on coincideixen les persones amb menys poder adquisitiu, no? La majoria viuen d'economia informal, amb habitatges massificats, amb unes infraestructures doncs, molt, molt deficients. No? Moltes d'elles no disposen ni d'aigua, ni aigua corrent, ni d'electricitat, per tant estem parlant de problemes. No? I a més, moltes vegades per la manca que les deficiències que tenen del clavegueram, doncs tenen molts problemes, doncs, bueno, amb malalties gastrointestinals i les dificultats que tenen per desplaçar-se, no? Els escolapis estan ubicats, la congregació dels escolapis estan ubicats allà.
0: En aquest barri, potser?
1: En aquest barri. Sí. I als anys 90 ja van construir una escola de primària,
0: uh-huh,
1: per atendre atendre a nens i a nenes que havien estat apartats, el típic de l'educació de l'educació formal per qüestions d'edat, perquè a vegades, clar, qüestions de diferents edats, doncs ja no entren a l'educació formal i ja queden. Per tant, ells ho van construir per aquests nens. I a més, una escola infantil i un centre de promoció per la dona. És que sempre anem a parar amb els mateixos.
0: Clar, perquè primer que els joves i els infants és el futur.
1: És el futur.
0: I la dona és la que ha estat més maltractada.
1: Més maltractada.
0: I que doncs no ha tingut educació i que, a més, li ha recaigut sobre ella el pes de tot.
1: El pes de tot. I donant la ràpida creixement que té aquest barri aquesta barriada de Samsam, els escassos recursos financers assignats precisament en aquesta barriada, no? La manca d'oportunitats, el que parlàvem, no? Dels joves i de les dones, i per què? Per la manca de formació professional que tenen, no?
0: De formació i també de poc futur.
1: De poc futur, no? I la FEP, i després tenen que de vegades això no passa, ja tu trobes molt, que aquí tenen una escassa conscienciació sobre la importància de la família en l'educació dels nens, no? No és que no tinguin, és a dir, la majoria de projectes cada vegada veus més de que els pares sempre diuen, no? En poca cosa nosaltres ens sortim, però el que tenim claríssim és que els nostres nanos han d'estudiar. Tenen claríssim que això ens enrere no passava.
0: No, al contrari, perquè tenen que estudiar.
1: Exacte. Ara això ja ho saben. El que passa que aquí ens deien els que, quan ens van presentar el projecte aquest, deien, aquí encara els costa entendre com s'han d'involucrar la família, perquè els nens que estudien, donar-los importància, no? Perquè això és molt important, no? I no han de ser ni astronautes ni d'allò, però per ser infermer, per ser metge, per ser
0: mestre,
1: per ser un bon paleta, per ser un bon fuster, per fer tot això, i s'hi han d'involucrar la família, els pares s'hi han d'involucrar. I amb altres projectes, com que nosaltres treballem molt a l'Àfrica, veiem que estan molt implicats, i aquí deien, aquí els hi falta que entenguin que la família hi ha de col·laborar, no? Ha de col·laborar i ha de fer un seguiment d'aquests nanos. Per tant, això, bueno, penso que és important. Davant de totes aquestes coses, i moltes més que els hi passen, que he fet un petit resum només, el soci local, que és els Escolapis, tenen una associació, no? una associació d'educació solidària, que per afavorir sobretot la qualitat, no? educativa d'aquests nens, i capacitar els joves, no? I donar suport a les dones, no? De Samsam, sol·liciten la col·laboració de Mans Unides construir una planta amb dues aules per primària. Unes aules per primària, una sala polivalent i una sala pels docents i amb els lavabos i vàters corresponents. Jo sempre ho dic això perquè ens imaginem vàters i tal, i et diuen no, són dos lavabos i dos vàters, saps? Et quedes que dius això, aquí no en tindríem ni per començar, A més, aquestes dues aules, aquestes que deia de primària, amb hores de fora d'horari lectiu, et realitzen els cursos típics de reforç escolar, tallers educatius, sensibilització amb salut, amb medi ambient,
0: s'aniran
1: i la sala polivalent aquesta és per fer la servida de menjador. Perquè esclar, són 340 nanos i 14 entre treballadors i docents, i a més també es donaran a cursos de formació pràctica per aquestes 200 dones de barri, que en diem-ne mestresses de casa, però que són analfabetes, que no han tingut cap tipus de possibilitat, no? I si treballen amb coses informals totalment, no? Per tant, per poder-les preparar tindran aquesta sala, no? I així mateix també es faran servir doncs per les reunions familiars, reunions de barri, no?
0: Igual tenen que fer una xerrada.
1: Exacte,
0: que
1: no?
0: Tenen que fer.
1: Perquè tots els projectes, no? S'intenta el màxim possible, no? S'intenta el màxim possible perquè costa molt esforç tot això, no?
0: Clar.
1: I costa molts diners, perquè aquest projecte serà sobre 60.000 euros. Ja. Per tant, són molts esforços, són molts diners, no? Per tant, un dels projectes que dintre d'aquest projecte també hi ha de que els pares, no?
0: S'involucrin,
1: no? I per tant, mitjançant l'assistència a reunions informatives i de sensibilitzar-los sobre la importància que això té, no? De que facin un seguiment de com van progressant els nanos, perquè això també és bo pels nanos, no? Veure que els seus pares
0: es, doncs, preocupen.
1: Es preocupen i estan, no? No una cosa aislada, sinó una cosa tota,
0: que
1: tota
0: sigui comunitària.
1: Exacte, que sigui comunitària, perquè al final cap és això, això és per tot, no?
0: I aquest, perdona que et talli, però aquest projecte el fareu en un any?
1: Sí. Sí, sí, s'ha de fer en un any. Ja s'ha començat.
0: Ja s'ha començat, és d'un any.
1: I els docents també participaran en el disseny tot pedagògic, participen els d'allò.
0: Amb les necessitats.
1: Amb les necessitats reals, no? Perquè sempre nosaltres diem, i això és veritat, de que es fa els que ells necessiten, no? Perquè és una tonteria anys enrere, jo porto 40 anys a Mans Unides, que a vegades sentia coses que pensava, és que no anem bé, no? Les coses s'han de fer el que ells necessiten, no? I que tinguin la possibilitat, això sí, no? de que tinguin els millors recursos, de dir, escolta, el que es porta, com s'ha de fer, tota la part pedagògica i tal, que ho tinguin molt bé, no? I també estava bé perquè deien, i amb els nanos, també que entrin a formar part, això en aquests llocs que seria com impossible, en el govern, en el Consell de Govern Escolar, no? Perquè és una manera de veure que ells agafin responsabilitats, no?
0: I ensenyar-los democràcia.
1: Exacte, tant que tant necessitem, no?
0: Exacte.
1: Per tant, amb aquest projecte es beneficiaran 554 persones, és a dir, estem parlant de 340 alumnes de primària, que són 163 són nois i 177 són noies, de 16 a 12 anys, i 14 entre docents i treballadors, no? I les 200 dones aquestes que dèiem que
0: analfabetisme...
1: Sí, doncs mirar... ajudar-les a que se'n puguin sortir, que puguin fer quatre coses, que fins i tot els puguin ensenyar amb alguna cosa d'emprenedoria, no? que els ajudin.
0: Fan
1: no?
0: moltes classes també de sí. ensenyar-los a cosir,
1: els
0: horts...
1: Sí. Exacte, els horts també són una gran allò, no? I com us deia, Mans Unides aportarà a 60.000 aquest projecte, no? Aquest projecte s'alinea com tots ara amb els ODS, amb els objectius de desenvolupament sostenible, especialment amb el quart, que és el d'educació de qualitat.
0: En aquest cas sí.
1: I amb els drets humans ja en general, no? Per tant, jo penso que és un projecte maco, que jo l'he resumit, seria molt més llarg,
0: però per fer un 60.000 euros és molta feina.
1: Sí. I això què vol dir? Doncs que Mans Unides hem de fer molta feina, moltes activitats, no?
0: Clar, per recaptar
1: això, no? Perquè aviam, jo m'agradaria també posar una mica a la veu dels voluntaris, no? Mans Unides, com altres ONGs, com altres associacions, necessitem voluntaris, per tant, des d'aquí també animo qui vulgui participar a on se senti més còmode, sigui Mans Unides, sigui en qualsevol d'aquí de Sant Quirze, no? On s'hi trobi, jo penso que on s'hi trobi millor, no? Perquè formar part d'un voluntariat implica un temps de la teva vida, un compromís, però que ningú s'espanti, perquè és una mica de tots, perquè tot suma, tot suma. Per tant, una mica d'un, una mica d'un altre, tot va bé, no? Jo sempre dic que la sort que tenim, no?, les persones, doncs, de que no necessitem patir per la nevera, la tenim plena.
0: Nosaltres per sort, sí.
1: Per sort, no?, que tenim uns estudis que hem pogut treballar molts del que hem volgut, hem desitjat i ens ho hem passat bé, però altra gent no. Per tant, com que el que ens uneix, el que ens ha d'unir els voluntariats és un món més just,
0: sí.
1: No? I per tant, ho hem de fer-ho, no?
0: Sí.
1: Els que podem i els que ho sentim, ho hem de tirar endavant,
0: hauríem
1: davant,
0: de
1: no?
0: treballar pel món del voluntariat.
1: El món del voluntariat,
0: Jo fa molts anys que també ens movem per entitats i per ONGs i tal, i per plataformes de diferent... I jo sempre els dic que cadascú ha de trobar el seu lloc.
1: El seu lloc.
0: El primer dia
1: no el
0: trobes, el segon tampoc, però quan vas entrant en una comunitat, en un grup de gent, ja vas veient, doncs mira... Ostres, jo sóc bona per cosir i jo sóc bona per arxivar i a mi se'm dona molt bé tota la mena de paperassa.
1: Exacte.
0: Pues cadascú
1: i
0: té un
1: més
0: paper.
1: A més, és bo, jo puc dir-ho.
0: I si no, acompanyament.
1: Exacte, perquè som de diferents àmbits la gent que formem part d'un grup. A vegades es pensen, hi ha gent que diu, és que a mi em farà vergonya, o és que jo no estaré a l'alçada. Dic, si som de diferents ambients, l'únic que ens motiva és fer alguna cosa pels altres, ajudar els altres, i tal, no? I bé, perquè hem de fer sensibilització, hem d'explicar i algú encanta parlar i pot explicar perfectament el que està passant al Senegal, al Congo, a la Índia, allà on sigui, i serveix per comunicar. Doncs bueno, dues xerrades que faci, que ho expliqui bé, ja està, ja és voluntari,
0: ja ha fet la feina,
1: ja ha fet la feina, no? Per tant, cadascú ha de fer el que vulgui, no? I nosaltres, doncs, bueno, hem de fer, perquè això, no? Hem de fer sensibilització i hem de recollir fons. I, per tant, per recollir fons, doncs, fem la marxa solidària, la gala, la faràndula, concerts, paradetes, bueno, el que fem, la majoria d'ONGs o entitats o associacions, no? I bueno, cadascú hi aporta. I veus que uns voluntaris el dia de la paradeta de Sant Jordi s'hi troben encantats de la vida
0: i estan allà superbé i fan,
1: i en canvi per organitzar un concert, doncs,
2: no els hi comptis,
1: doncs ja per tant ja ho fan uns altres, no? I és cadascú que, i com deies ben bé tu, no? de veure on tu pots estar, no?
0: I que estiguis còmode,
1: no? Perquè et dic, són ambients diferents, sí. Però això també porta un valor a la teva vida, aporta un valor perquè es fan uns més amistat i els altres tampoc, no, però tenen una relació fantàstica, no? I s'hi troben molt bé. Hi ha gent que ha entrat, mira, aquest any ens han entrat dos voluntaris i estem encantats que entri, no? Però que al principi, sobretot un, vaig pensar, que no es queixarà, que està d'allò, i ara diu, és que m'hi trobo, m'ompliu, i per això aquesta persona fa d'àvia i que té la vida d'allò, no? Diu, però, bueno, jo puc venir a fer això i fer-ho altre,
0: tinc aquella hora, tinc aquell moment, tinc aquell espai.
1: I, bueno, jo penso que totes les ONGs, totes les entitats, totes les associacions necessitem homes, dones, grans, petits o més joves, no, els petits no, però els més joves necessitem que ens vinguin a ajudar, perquè hi ha molta feina, per desgràcia
0: no se'ns acaba la feina.
1: Hi ha molta feina
0: i després queda més bonic perquè fas comunitat,
1: sí.
0: Vas colze a colze amb molta gent, amb els companys,
1: sí.
0: I
1: de vegades fa molta gràcia perquè clar, tu tens més, per exemple, jo sóc infermera, no? I tens molta relació amb l'àmbit sanitari i tal, i penses, i ara aquí estic amb una d'allò que no hi ha ningú sanitari.
0: Exacte.
1: És a dir, amb ambients diferents, amb opinions diferents, que això també és boníssim, perquè acabem unes discussions.
0: Home.
1: Des de arreglar el món,
0: clar,
1: a com solucionaríem moltes coses, amb visions totalment diferents, no? I enriqueix moltíssim, no? I escolta, hi ha gent que quasi no parla, vull dir que són més callats o més tal, però necessitem voluntaris, això està claríssim, que de moment el món com està, necessitem voluntaris.
0: Sí. Pues moltíssimes gràcies per aquesta feina, per aquests projectes, no? Per no parar, per estar implicada com estàs, Concepció, perquè fa falta sempre algú que vagi estirant del carro, doncs et toca, també ho fem a gust.
1: Sí, també ho fem a gust, no? Perquè de vegades també hi ha gent que som així, no?
0: Exacte.
1: Que ens agrada més, va, vinga, va, som-hi,
0: exacte.
1: I en canvi hi ha gent que et segueix bé,
0: exacte,
1: no? De dir,
0: que digue-li que té que fer,
1: exacte,
0: i ho faran,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs així és, no? I bueno, doncs que endavant sempre,
1: molt bé.
0: Que a Ràdio Sant Quirze ja saps que sempre hi som, i ens anirem trobant, perquè ja ho veus, ens anem trobant, perquè al final el circuit és petit, Sabadell Sant Quirze tampoc no és massa gran i anem fent projectes molt
1: bé,
0: molt comuns. Doncs moltíssimes gràcies.

però abans fer-vos una mica d'agenda de les properes activitats solidàries de Sant Quirze. Abril se'ns està quasi bé acabant amb moltes activitats i tenim un maig farcit d'activitats també. El que primer que us volem dir que el cap de setmana del 25 i 26 d'abril el Parc de les Morisques a full time, o sigui, està ple tot el dia, tenim tots els dematins amb activitats. El 25 d'abril totes les entitats del nostre poble estaran al parc, faran el mostrem. És bonic perquè ens trobem tots els veïns i allà estarem tots. El diumenge 26 d'abril doncs és la festa del comerç just i les finances ètiques. Les entitats solidàries, també tindrem la 7ª Fira del Consum Conscient, també hi haurà el Mercat Vintage, els tallers infantils, el racó de jocs i moltes més coses. No deixeu d'anar al Parc de les Morisques aquest cap de setmana. I també hi serem els Amics de la Ràdio i els Som Solidaris. Els dos dies tindrem ràdio al parc, per si voleu vindre, voleu donar la vostra opinió o tan sols doncs, escoltar-nos. Del 5 de maig al 28 de maig ja tindrem una exposició al Centre Cívic de la Torre Júlia de les Fonts. És una mirada al sud que organitza nous passos. I una cosa important, i una tot el mes el dedicarem al comerç just. Tot el mes el dedicarem a analitzar aquest consum conscient de què parlem a la fira del dia 26, no? I una reunió important i que m'agradaria que us la notéssiu és el 7 de maig una taula rodona que es farà a les 7 de la tarda a la sala Josep Brosa de la Patronal. La taula rodona és què ens roba la roba, els impactes de la moda del low cost que ens increpen a tots, i participaran entitats com Setem, Conesdi, com Formació i Treball de Càritas, com l'IE Sant Quirze. Penso que serà una taula rodona important i que serà per fer-nos una consciència sobre el que ens roba la roba. I bé, com això, doncs hi hauran diferents xerrades, diferents activitats que ja us anirem presentant al llarg de tot el mes de maig. I bé, abans d'acabar, un no a la guerra, un crit a que deixin d'atacar els infants a Gaza, que deixin entrar medicaments, que deixin entrar els aliments, un crit a aquestes guerres que no porten enlloc, aquest bel·licisme que ens està ofegant a tots. Per favor, no a la guerra. I fins aquí aquests Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tinguem per dir-vos, recordeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota: somsolidaris@gmail.com. Gràcies i fins aviat.

des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Bona nit, què tal, com esteu? Esperem que estigueu tots molt bé aquí al costat de la ràdio, tot escoltant el vostre programa preferit, tot escoltant

La Moxiganga, un programa que presenta Moisès Bruc, que sóc jo mateix, amics i amigues. I avui us hem preparat moltíssimes coses aquí a La Moxiganga perquè tenim ganes de fer moltes coses mentre vosaltres us aneu preparant per anar a dormir. Per exemple, avui connectarem amb el nostre avi, amb l'Andreu Cistella, que ens presentarà un dels nous llibres de Roald Dahl. Avui es titula Versos per Versos. Ja sabeu que Versos per Versos nosaltres l'hem adaptat a la ràdio i el podeu escoltar sempre que vulgueu si aneu a la nostra pàgina web, si aneu a Contes, allà hi trobareu una secció que posa Versos per Versos de Roald Dahl i allà hi trobareu totes les contes que us hem fet aquí. Per exemple, hi trobarem la Ventafocs, en Jan i la Mongetera, la Blanca Neus i els Set Nans, els Rínxols d'Or i la Caputxeta Vermella. I això és el que avui ens recomanarà el nostre avi, l'Andreu Cistella. També us proposarem la secció dels nostres amics de Ràdio Tordera, de Bon Dia Menuts, un programa que es feia en aquesta emissora i que tenien una secció molt xula que es deia Saps què? Una secció que sempre ens expliquen alguna que l'altra anècdota. Així doncs que avui l'escoltarem també. I acabarem La Moxiganga abans de la cançó de Bressol amb un nou capítol de Circ Petit que avui es titula Problemes de punteria. I com sempre, la cançó de Bressol que no falti aquí a La Moxiganga per dir-nos bona nit i desitjar-nos bons somnis. Tot això durant els propers 30 minuts aquí a La Moxiganga. Ja veureu que ens ho passarem molt i molt bé tot escoltant aquest programa de ràdio. Dir-vos també que a part de ser un programa de ràdio, tal com us deia ara, també tenim una pàgina web que és molt xula, que és lamoxiganga.cat. I allà, a part de trobar-hi els versos per versos de Roald Dahl, per exemple, trobarem una secció molt xula, que és Jocs de Falda. Si teniu ganes de jugar amb el pare i la mare, simplement us assenteu sobre la seva falda, cliqueu un dels jocs de falda i a jugar amb el pare i la mare. Per exemple, hi trobarem Les Campanes, Peu Polidor, Arri Arri Tatanet, aquest que coneixem, és un molt conegut. També hi trobarem Joc de Dits, Mans Manetes, o bé Bernat Bernat, tot això a la nostra pàgina web. Doncs vinga, va, que un cop fetes les presentacions us diré que avui començarem anant a la perruqueria, perquè avui la cançó ens ve donada pel País de Cotó i es titula Rínxols Somrients. Sí, teniu ganes de ballar una estoneta? Doncs vinga, va, apugem el volum de la ràdio, que això està a punt de començar. Està a punt de començar el teu programa preferit, La Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar de la teva emissora municipal. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença aquí La Moxiganga. Som-hi! We'll be right back.

0: Bon dia. L'última, sisplau.
1: Soc jo, m'han detenit, tallar i fer la permanent.
2: Nana, deixa'm el rulo, sisplau, que m'arriba. Què passa?
0: Escolteu, escolteu la ràdio. Em sembla que això és País de Cotó.
2: Què dius ara, si són les de Calaix?
1: Sabeu què m'han dit?
2: Què?
1: Què t'han dit? Que ho han fet junts.
0: Oh!
1: Una cançó.
2: Ah, doncs puja, puja.

0: Acabeu d'escoltar Rínxols Somrients de País de Cotó amb la col·laboració de les fantàstiques veus de les de Calaix.
1: La Moixiganga.
2: És...

0: Bona nit, Andreu Cistella.
1: Bona nit, mainada.
0: Ja tenim aquí l'Andreu Cistella, que és el nostre recomanador de capçalera, que sempre cada mes ens explica un dels seus llibres fantàstics.
1: Meus no, Llibres d'en Roald Dahl, un escriptor increïble que ha fet moltes i moltes històries per nois i noies.
0: I els té tots a dalt de la biblioteca, oi que sí?
1: Sí, senyor. Us en vull presentar un de molt diferent.
0: A veure, quin és aquest tan diferent?
1: És que aquest és un recull de contes molt particular.
0: Ah, caram.
1: Un recull de contes i, a la vegada, un llibre de poemes.
0: Carai, tot en una, tres en una, no?
1: Sí, es tracta ni més ni menys que un llibre d'en Roald Dahl que es diu Versos perversos.
0: Hola, Versos perversos. Ja només amb el títol ja ens deixeu amb les ganes de llegir-lo.
1: Doncs sí, en aquest llibre hi podreu trobar la Blancaneus, la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets... Bé, una pila de contes clàssics explicats a la manera d'en Roald Dahl.
0: Molt bé, pinta bé, pinta bé.
1: I cada un no serà ben bé com vosaltres us l'espereu. La Caputxeta no és una noieta tan pàmfila, ni la Ventafocs és una noia tan discreta.
0: Vaja.
1: La veritat és que tots els contes acaben d'una manera sorprenent, que no tenen res a veure.
0: O sigui, són els contes tradicionals però canviats una miqueta, oi?
1: Exactament, explicats d'una altra manera, a la manera Roald Dahl.
0: Molt
1: I a més ens ho fa en forma de poemes, de manera que està farcit de rodolins i rimes la mar de divertides. Fan petar.
0: Molt bé, fan petar de riure aquests llibres.
1: Sí, he de dir més que la versió en català la va fer en Miquel Desclot, si no m'equivoco, i són uns versos fantàstics.
0: Molt bé, Miquel Desclot ja el coneixem aquí a la Moixiganga, perquè amb la Montse, amb el Posem Fil a la Poesia, alguna vegada ens n'ha parlat.
1: Doncs si llegiu aquest llibre d'en Roald Dahl podreu llegir a la vegada en Miquel Desclot i us fareu un fart de riure.
0: Caram, caram, quines bones ganes de llegir-lo. I com ha dit que es deia en Grossistell aquest?
1: Versos perversos.
0: Versos perversos, perfecte.
1: Per cert, aquest llibre, al igual que la majoria de llibres d'en Roald Dahl, està il·lustrat per Quentin Blake, uns dibuixos la mar de divertits.
0: Molt bé, o sigui, més a més de llegir, ens divertirem mirant els dibuixos. Fantàstic, doncs ens l'apuntem a la llibreta i cap a la biblioteca.
1: Doncs ja ho sabeu, quan s'acosta el dia de Sant Jordi, si voleu deixar la gent ben parada amb poemes, versos per versos.
0: Versos per versos, doncs moltíssimes gràcies, Andreu Cistella. D'aquí un mes el tornem a trucar.
1: Molt rebé, a vosaltres, mainada, bona nit.
0: Bona nit, adeu.

cúpula de Santa Maria del Fiore és la catedral de Florència, Itàlia, que també s'anomena Santa Maria del Fiore. Es troba la famosa cúpula renaixentista construïda per Filippo Brunelleschi entre el 1420 i el 1436 amb les màquines que ell mateix va inventar per aquest projecte. Es tracta d'una cúpula ovoide de 8 cares. L'interior el van pintar el fresc Vasari i Zuccarelli entre el 1572 i 1579.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Problemes de punteria.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, quina parada que té organitzada en Genís, el mag. Sembla que està preparant un nou truc amb la Sílvia, la seva ajudant. Ostres, però si hi ha caixes per totes mides i de tots colors. I a dins la caixa més gran hi ha la Sílvia.
1: A veure, jo què havia de dir? Sí, i ara que la meva formosa ajudant s'ha ficat en aquesta caixa, jo, amb aquest mocador... Amb aquest... On és el mocador?
3: A veure, Genís, si jo sóc a dins la caixa, no puc ajudar-te amb els estris. Has de tenir molta cura on deixes les coses.
1: Sí, esclar. Ja l'he trobat, amb aquest mocador. Era sota d'aquesta caixa. Doncs agafo la meva vareta... La meva vareta? On és la meva vareta?
3: Ai, quin desastre!
4: Hola, parella! Què? Qui no em fa aquest mag? Sílvia, per més que t'amaguis, en Genís t'acabarà trobant. Aquesta caixa on t'has ficat no seria precisament un amagatall discret.
1: Per fi, allà hi ha la meva vareta. Però compte la perla!
4: Què passa?
1: Oh, no! La teva estimada elefanta ha aixafat la meva vareta. Oh, mira com ha quedat.
4: No, res. De tot em fas un escàndol, tu.
1: Oh, però si ha quedat tan aixafada com...
4: Pots comptar.
1: Segur que no funciona.
4: Ara encara diràs que els trucs no et surten per culpa de la perla.
3: Va, Genís, prova la vareta, home.
1: A veure... Que vagi ben eixerida i no valiga balaga, que qui terra hi aparegui una pastanaga. Oh, ho veus? No ha funcionat. Hauria d'haver aparegut una pastanaga aquí terra.
4: Però, què li has fet a la perla?
3: Genís, la pobra perla ara té una pastanaga en lloc d'una trompa.
1: Oh, batu a l'olla. Res de pastanagues. Per mi ja te'n pots anar a fregir robes.
3: Genís, que ara la perla té dos rabes en lloc d'orelles.
4: Mata el dimoni! Què li has fet a la meva elefanta?
1: Sí que em sap greu, caram, només li faltaria un enciam.
3: Oh, Genís, pare, si us plau, la cua de la perla és un enciam.
1: Doncs trobo que queda prou divertida.
4: Doncs a mi més aviat em sembla una amanida.
1: No, m'encanta que a sobre et posis poètic. Però et recordo que tot plegat ha sigut culpa seva.
4: Culpa de la perla? Mira que si t'arreplego!
3: Nois, una mica de calma. Què us passa?
4: Mira, Sibila, què ha fet aquest mag... Te passo que t'emboli!
1: No he estat jo. És culpa de la vareta. Si no li hagués passat un elefant per sobre...
4: Elefanta! Elefanta!
1: Tant li fa. Elefant que elefanta. La meva vareta fa figa de totes totes.
3: Per una vareta no cal pas que discutiu tant. Mira, Genís, precisament et venia a ensenyar aquesta vareta que tenia guardada al carruatge. Guaita. És d'un avantpassat meu que era mag. Sé que sembla molt senzilla, però és fantàstica!
1: De debò? A veure... Vareta, ara, d'una vegada, deixa la perla com estava!
4: Ha funcionat! Va, perla, marxem d'aquí! Què pretenia aquest mag? Compartir-te amb el seu dinar?
1: Batua, Sibila, aquesta vareta és prodigiosa. Me'n vaig al carruatge a provar-la. D'això, Sílvia, ja provarem aquest truc més tard, eh? Apa, adéu!
3: Serà possible. Coi de Genís. En fi, moltes gràcies, Sibila. En Genís, sense una vareta màgica, està ben perdut. Quina vareta? Coi, quina vareta? Quina vareta vols que sigui? La que li acabes de regalar dels teus avantpassats, no? Jo no he tingut mai un avantpassat mag. El que li he donat a en Genís era una branqueta que m'he trobat aquí al darrere.

0: Hola, Marta.
1: Hola.
0: Caram, en Genís. Em sembla que és un mag prodigiós, però no ho sap ni ell. Escolta, com ho explicaràs, això d'avui?
1: Doncs a veure si... Sí, ja ho sé. Varetes. Uf, aquest xic ha estat un matí ben accidentat. Mentre la perla camina, la vareta ha aixafat. La pobra no va gens fina i ni un truc endevina. Elefanta divertida? Sí, com una amanida. Ens vens amb una branqueta fatillera xerida. I quan tot està capeta, finalment tenim vareta.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Somnis de xiular és la cançó que us proposem avui de Bressol. Una cançó que ens explica diferents somnis. I tu, què somies? Si vols, ens pots explicar els teus somnis amb una nota de veu al nostre...

boníssima aquesta cançó de Xiula, que es titula Somnis, que ens expliquen els seus somnis. I amics i amigues, amb això arribem al final de la Moxiganga d'aquesta setmana. Dir-vos que avui hem pogut escoltar l'Andreu Cistella, que ens ha recomanat el llibre Versos per Versos, un llibre que podeu escoltar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. També hem trobat el Saps Què, dels nostres amics de Ràdio Tordera, del Bon Dia Menuts. I per últim hem pogut escoltar un nou capítol de Sir Petit que es titulava Problemes de punteria. I nosaltres ens direm adeu i fins la setmana que ve, i sobretot la setmana que ve no hi falteu, que aquí a la Moxiganga passem llista. Bona nit a tothom!

sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Doncs sí, amics i amigues, ja comença el programa familiar, el programa infantil que pots escoltar per la teva emissora municipal un cop per setmana i que dura un total de 30 minuts. També ens podeu escoltar, si voleu, des de la nostra pàgina web lamoxiganga.cat, que allà hi trobareu un munt de coses. A lamoxiganga.cat hi trobareu totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui, però també hi trobareu els nostres contes. Si teniu ganes d'escoltar contes, hi trobareu el gegant Avioio, l'Arissó Bru, la rateta que escombrava l'escaleta i en Patufet, però també hi trobareu, per exemple, versos perversos, contes de Roald Dahl que trobareu també narrats aquí a la Moxiganga, i a la dreta, a dalt de tot, hi trobareu els contes d'en Xesco Boix que estan narrats per en Pep Torra. Així que ja us veu la nostra pàgina web, molt xula i moltes ganes de visitar-la. Vinga, va, que us explicarem una miqueta què farem avui, perquè avui, amics i amigues, ens visita el Pauet. El Pauet, que m'ha dit que avui ens farà una barca de paper. Ai, en fi, ja sabeu que el Pauet ens fa aquella secció que es diu Petits Científics i que sempre en fa una que l'altra de les seves. En fi, amics i amigues, ja veurem. Aviam què ens farà. Després escoltarem una cançó, atenció, perquè és novetat aquí a la Moxiganga, una nova cançó de la Tresca i la Verdesca que es titula Rau Rau, que és un concert familiar amb text i direcció de Jordi Palet, una col·lecció dels sons que fa el nostre cos. Tal com diu la Tresca i la Verdesca, si estem vius, per tant, sonem. Trobareu més informació sobre aquest espectacle a latresca.cat, a la seva pàgina web. Després d'en Pauet podreu escoltar aquesta fantàstica cançó. Després, sabeu que es vindrà després un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El futur del Circ Petit. I acabarem la Moxiganga, com sempre, amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit a dormir. Ja sabeu que mentre escolteu la Moxiganga, doncs és el moment d'anar-vos preparant per anar a dormir. Aneu sopant, eh? Us acabeu de dutxar i us poseu el pijama. Tot ben preparat, perquè quan nosaltres us diguem bona nit, aviseu el pare i la mare que vinguin i us faiguin l'últim petó de la nit. Doncs, amics i amigues, això és la nostra Moxiganga, el nostre programa de cada setmana que us fem a la vostra emissora municipal i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Amics i amigues, si esteu preparades, apugem el volum de la ràdio, obrim bé les orelles perquè ara mateix comença la Moxiganga. Per cert, nois i noies, el meu nom, Moisès Bruc. Si esteu preparades i preparades, comencem amb la primera cançó i després amb tot això que us he explicat, el Pauet, la Tresca, Circ Petit i la cançó de bressol, aquí, a la Moxiganga. Vinga, no tanqueu la ràdio, que aquí estem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Bona nit.
0: Què, com va tot?
1: Ui, que així me faig mal, eh?
0: Per què? Què ha passat?
1: Perquè m'he donat un cop amb el micro.
0: T'has donat un cop amb el micro?
1: Sí.
0: A veure si ens l'espatllaràs, el micro. Que aquí sí. A la ràdio en tenim pocs, eh?
1: Ja.
0: N'has de comprar
1: perquè
0: més, tu, que ets
1: pobres.
0: El fifi. Clar, són pobres. Tots els diners te'ls quedes tu.
1: Sí.
0: Clar. No ens pots comprar més micros?
1: No.
0: Vaja.
1: Pues no. Bueno. Per què? Perquè sobre que veniu i us ho passeu bé.
0: Clar. Val.
1: Pues a sobre no. No us en donaré micros.
0: Val. Doncs ja parlarem amb un iogurt. Saps aquells invents que fas amb un iogurt i un fil?
1: Sí.
0: Doncs haurem de fer això.
1: Pues sí.
0: Val.
1: Pues un dia faré un invent amb un pot de... com d'un iogurt, eh?
0: Ah, ho faràs un dia?
1: Sí,
0: faràs un
1: per
0: petit...
1: fer la gallina.
0: De la gallina?
1: Sí, per fer la gallina.
0: Ah, sí, és veritat, clar, va estivant, oi? Bé, sí. Ja ens ho faràs un altre dia,
1: però
0: aquest.
1: Però ja t'ho explicaré, no, sí, perquè... no deixis anar les sorpreses.
0: Val, no deixis anar les sorpreses, val. Petits científics és la teva secció, oi?
1: Petits científics.
0: Molt bé, què vas fer cap de setmana passat?
1: Pues me vaig anar al Canal Olímpic.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, i
1: que saps on està?
0: Sí, cap a Castelldefels, no?
1: Sí.
0: Allà tocant al mar.
1: Sí.
0: I què vas fer
1: allà? És de les Olimpiades, eh?
0: Ho van fer de les Olimpiades, sí. Allà hi corrien, bueno, nedaven i feien moltes coses.
1: I com vaig a gastar molts diners...
0: Sí.
1: Pues ara ho llogo.
0: Ah, que esteu... esteu també?
1: Sí.
0: I què fas, que ho llogues...
1: Com la ràdio.
0: Ah, com la ràdio també. Vaja, sí que tens coses.
1: I l'antena.
0: L'antena també és teva?
1: Sí.
0: Home, però sabrem si li poses...
1: I l'antena de la policia.
0: Aquella també?
1: Sí.
0: I què diuen? Perquè allà digues, què diuen?
1: Diuen coses.
0: I no es poden saber?
1: No.
0: Val.
1: Només jo.
0: Ah, només
1: per
0: tu.
1: Per la nit.
0: A la nit te'ls escoltes?
1: Me'ls escolto, sí.
0: Carai, molt bé. Bueno, i què? I què m'explicaves del Canal Olímpic?
1: Pues que vaig anar, i vaig anar amb la nani.
0: Ah, vas anar amb la nani, carai.
1: I amb una amiga de la nani.
0: Ah, mira
1: I
0: que
1: bé. I amb una amiga meva.
0: Carai, sí que éreu gent.
1: Sí, quatre.
0: Quatre, molt bé.
1: I vam menjar truita.
0: Truita de riu?
1: De patates.
0: Ah, truita de patates, vau menjar?
1: Sí, ostres. Que va fer la nani.
0: Carai, estava bona o què?
1: Sí, la vam portar amb una camanyola.
0: Ah, molt bé. I demà es va pujar una barca o no?
1: Sí.
0: Veus que bé?
1: Sí. Però a mi no m'agrada molt, eh?
0: No t'agrada anar amb barca?
1: Sí. Anar amb barca sí m'agrada, que no m'agrada és haver de demà.
0: Ah, tu ets molt comodon, vaja.
1: Per això li vaig dir a la nani que ho fes ella.
0: Home, en sèrio?
1: Sí.
0: I tu et vas posar allà sense fer res, prenent el sol?
1: Sí.
0: I la nani
1: sí.
0: Va dir que sí?
1: Jo amb les ulleres de sol.
0: Ah, anaves de riquet, no?
1: Sí.
0: Molt bé, i què, va funcionar l'invent o no?
1: No, perquè saps què passa?
0: Què passa?
1: Que si un gira per una banda i per l'altra banda no gira, pues la barca dona voltes.
0: Clar, és que s'ha de remar per les dues bandes, clar.
1: Sí.
0: Clar, així és que no veu fer res, no? Més veu donar voltes.
1: No, al final vaig posar-me de mà.
0: Ah, molt bé, bueno. Et vas cansar molt?
1: Sí, una mica.
0: Bueno, escolta'm, fer-nos un petit científic, que ens acaba el temps.
1: Ah, vale. Pues parlarem d'una barca.
0: Ah, faràs una barca avui?
1: De com fer una barca, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, tu agafes una safata d'aquesta de Poder Pan.
0: Sí.
1: Saps d'aquestes? Que hi ha el tall.
0: Que hi ha al supermercat.
1: Que hi ha l'embotit.
0: Sí.
1: Pues amb unes tisores. I tu agafes i la talles com si fos una fletxa.
0: Ah, val.
1: Vale.
0: Així és grossa.
1: Com si fos una B baixa.
0: Com si fos una fletxa en forma de B baixa, val.
1: Sí, com una B baixa.
0: Vale, ja t'entenc.
1: Vale.
0: Sí.
1: I llavors agafes un cubell amb aigua.
0: Val.
1: I necessites també un contagotes.
0: Un contagotes?
1: D'aquesta que te poses gotes als ulls.
0: Ah, i a l'orella també.
1: Sí.
0: Val.
1: I llavors a dintre del contagotes poses aigua i xabó.
0: Caramba, sí que hem de posar-hi coses, val?
1: I llavors poses el vaixell a dintre del cubell amb aigua.
0: Vale, ho posem a dins, sí.
1: I llavors sura
0: el vaixell.
1: Sí.
0: Val.
1: Home, clar, no xurarà el cubell.
0: No, el cubell el tens a terra, clar, és veritat. Clar. Sí, sí, sí. I llavors... El contagotes...
1: El vaixell no se mou.
0: No es mou, no?
1: No. Com quan estàvem amb la nani.
0: Que tampoc es movia, eh? Val.
1: I llavors, tu agafes el contagotes i li poses una gota al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere.
0: Al darrere del vaixell.
1: Sí, i surt dispara cap endavant.
0: I surt dispara cap endavant?
1: Sí.
0: Caram, quina cosa més estranya, no?
1: Ha tornat un altre cop al micro, eh?
0: És que al final ens l'espatllaràs, eh?
1: Sí, i surt dispara cap endavant, perquè clar, perquè el sabó amb l'aigua fa que es floti i fa que tiri endavant.
0: És una reacció.
1: Sí.
0: Ah.
1: Són les molècules que s'escapen.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I fa com si fos una membrana elàstica.
1: Com si l'empenyessis.
0: Vale. Caram, que xulo, no? Haguessis necessitat un contagotes molt gran, tu, allà, per això.
1: No, un contagotes de les orelles.
0: No, dic per fer-ho a tu, allà al Canal Olímpic.
1: Allà sí.
0: Allà sí, eh?
1: Sí, necessitaries... però vaig treure la força del braç i vaig començar demà, i vam anar corrents cap endavant.
0: Molt bé. Després de menjar la truita, això, no?
1: Després de menjar la truita, sí.
0: Clar. Molt bé, Pauet. Doncs m'ha agradat molt la secció d'avui, eh?
1: T'ha agradat?
0: Sí. Voldràs tornar d'aquí un mes?
1: Vale.
0: Vale, doncs t'esperem aquí a la Moxiganga, eh?
1: Molt bé.
0: No hi faltis, eh?
1: Apa, adeu.
0: Adeu.
2: La Moxiganga.
3: Sempre que vulguis, a lamoxiganga.cat.
4: Hola, som la Tres Clavardesca i volem saludar a tota la Moxiganga. Us dediquem a aquesta cançó. És nova i es diu Rau Rau, i estem segurs que tota la Moxiganga també té un bon Rau Rau a dins. Esperem que us agradi, una abraçada forta i fins aviat.

0: Banderes i banderoles de tots colors. Un cercle de carruatges tronats. I al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El futur del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, la Sibila és al mig de la pista amb la seva bola de vidre. Escoltem a veure què diu.

0: sí, estimadíssim públic. Jo, Sibil·la Picamoixons, sóc capaç d'endevinar el futur a tothom. I saben quin és el futur més difícil d'endevinar? El dels infants, ja que tenen tota una vida per davant. Així doncs, em faria falta un voluntari.
1: Jo, senyora Bruixa, jo, senyora dels Moixernons, jo puc sortir, potser que jo, sí, a que sí? Sí, sisplau, per favor, venga, va, que em fa molta il·lu.
0: A veure, qui ets tu? La teva cara em sona.
1: Jo sóc el Pauet, que no te'n recordes. Jo sóc, és que a mi mare de molt èxit i el meu pare, doncs, m'aporta moltes vegades a veure'l.
0: D'acord, va, vinga, maco, acosta't. A veure, dóna'm les mans. Tanco els ulls. Esperit del cir petit. Quin és el futur que li espera a aquest mal andando?
1: Escolti, senyora, si no obre els ulls, no veurà que diu la bola, eh?
0: Vols callar, Marrec? M'estic concentrant.
1: Ai, sí, perdoni, eh? És que com la veia amb els ulls tancats.
0: Ara sí, esperit del cir petit, mostra'm el futur d'aquest bailet. I ara sí, miro la bola, eh? I veig... Oh, no pot ser!
1: Què passa? Què és el que està veient? Què seré jo quan sigui gran? Què faré? Que seré futbolista?
0: Ai, em temo que no.
1: Ja ho sé, la bola aquesta diu que seré bomber.
0: No, tampoc. Tot i que les idees ja les hi tens, ja, maco.
1: Doncs vinga, aviam, que què és el que seré? Per què fa aquesta cara? Com si hagués vist un fantasma. No em digui que seré banquer, eh? O encara pitjor, em dedicaré a fer política. El meu pare...
0: No, res d'això.
1: A veure, aviam, deixa'm mirar la bola, doncs.
0: No, deixa'm estar la meva bola. No la toquis.
1: A veure què diu.
0: Estigues quiet, que la trencaràs.

0: ara sí que l'hem feta bona. S'ha tornat a escapar l'esperit.
1: Esperit? Quin esperit?
0: Ai, l'esperit del circ petit.
2: D'això, potser és millor que deixem això per un altre dia. Amb la bola trencada sí que no farem pas res de bo. Moltes gràcies, Sibila. Un fort aplaudiment.
3: Doncs aquesta sí que ha estat una actuació ben accidentada. Després, la Sibila, en Pauet i l'Esperit entren cap dins de les cortines. Allà els esperen la resta d'artistes del circ petit.
4: Ostres, Sibila, avui t'has superat. Quin número!
0: Sí, has estat fantàstica.
5: Però pots saber qui fa aquest nen aquí?
1: Jo vull saber que ha vist aquesta amb la seva bola.
0: Ai, mare meva, quin desastre!
6: Sí, oi, com ho farà sense la bola? I a sobres, amb aquest esperit, per aquí rondant.
0: El problema de la bola, rai, i l'esperit tampoc és un problema. Quan la tingui arreglada de nou, l'esperit anirà dins de pet. El problema és el que pugui xerrar.
1: Per què? Per què?
5: Jo sóc el teu futur, petit, i crec que t'agradarà de saber-ho.
1: Ah, sí? Quin és? Digues, digues! Què faré quan sigui gran?
0: Fes el favor de callar, esperit de la punyeta!
4: Sibila, com et poses? Només és un nen que vol saber què serà quan sigui gran.
5: Quan siguis gran, Pauet, seràs artista. Artista del circ petit.
1: Uau! Això és fantàstic!
4: Això vol dir que aquest nano es quedarà aquí per sempre?
0: De moment no, perquè encara és un marrec, però em temo que el veurem més sovint del que ens pensem.
1: Això és fantàstic! I on és aquella noieta que és tan guapa i que fa poemes?

0: Vaja, Marta, em sembla que aquest noiet parlava de tu.
1: Uf, si no me'n parlis, que no ens passi res.
0: Així sembla que tard o d'hora el Pauet s'acabarà incorporant a la família del Sir Petit, oi?
1: Si l'Esperit no s'equivoca, sembla que sí.
0: Doncs que no us passi res. Per cert, ja saps com escriuràs això al teu diari?
1: Uf, doncs no sé ni per on començar. A veure, provem. Futur. Saber el resultat d'un equip pot semblar divertit. On viuré més endavant? Què faré quan sigui gran? Saber el futur ben mirat pot ser un xic delicat.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Arribats a aquest punt de la Moxiganga, ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir. Arriba la cançó de bressol, i avui porta aquest mateix nom, cançó de bressol. Una cançó que ens diu que dormim tranquils i feliç. I guaita el paradís. El paradís són els somnis, eh? Vinga, va, tots cap al llit.

molt xula aquesta cançó de Bressol, i ara sí, amics i amigues, és l'hora d'acabar la moixiganga, és l'hora d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. La setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar el Pauet, que ens ha fet un invent amb una barca de paper o de Porespan, i hem seguit també un nou capítol de Circ Petit. El futur del Circ Petit es titulava avui. Amics i amigues, si us ha agradat aquesta moixiganga, la podeu tornar a escoltar a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. La podeu escoltar tantes vegades com vulgueu.

0: el soroll.
1: I ara sí, doncs, que nosaltres ens anirem, ens direm bona nit i sobretot la setmana que ve no hi falteu aquí a la Moixiganga, perquè ja ho sabeu, que sí? Sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista? Doncs apa, bona nit a tothom i molt bona setmana. Adeu!

0: bona nit a tots.
1: Clica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.
3: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Sóc en Joan Pastor i obrim les nostres nits de jazz, com sempre, des de radiosantquirze.cat. Mal Davis va néixer el 26 de maig de 1926. Per això, avui, un 26 de maig i 100 anys després, poca broma, estem gravant aquest espai. Pa per tu, Miles. I com no podia ser d'altra manera, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Un any ple d'exposicions, documentals, espais de ràdio, com aquest mateix, tradicions de treballs emblemàtics del gran músic i moltíssimes actuacions.

arreu del món. A casa nostra, el gran Marcus Miller li farà tot un homenatge durant el proper Festival de Jazz de Barcelona, concretament, atenció a la data, el divendres 24 de juliol. El baixista i compositor Marcus Miller, membre imprescindible del Retorn del Mestre als anys 80, en aquest concert compartirà l'escenari amb altres col·laboradors de referència de Miles, amb el saxo d'en Bill Evans, la guitarra de Mike Stern, la infinita percussió de Mino Cinello i la trompeta, la sempre fantàstica trompeta de Russell Gunn. No hi ha paraules suficients per definir el llegat d'en Miles Davis. Va ser potser el músic més innovador del segle XX, trompetista, compositor i líder de moltes bandes. Davis va estar sempre a la primera línia de gairebé totes les revolucions al jazz després de la Segona Guerra Mundial. Poca broma. Hi ha qui diu que Miles Davis és el Johann Sebastian Bach del segle XX. I pot semblar exagerat, però quan repasses tot el que va transformar, potser no ho és tant. Si Bach va ser la culminació de la música barroca, Davis va ser el motor intel·lectual i estilístic que va impulsar els canvis més importants dins el jazz, des del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, la fusió i fins i tot al final de la seva carrera amb el doo-bop. La seva manera de tocar la trompeta, sovint amb la seva famosa sordina Harmon, es caracteritzava per la seva moderació, l'ús d'un lirisme poc habitual en el món del jazz i un do magistral per fer servir l'espai i el silenci. Bé, anem, doncs, evidentment, al més important, que és la seva música, i comencem amb el seu gran primer canvi. Miles Davis va aparèixer en escena ni més ni menys que acompanyant a un déu del saxon, Charlie Parker, el mestre del bebop, la figura més important del jazz en la dècada dels anys 40. En Davis va substituir a tota una estrella com era el trompetista Dizzy Gillespie, però a Miles la música exuberant i ràpida del bebop no li acabava d'encaixar. Per això, al final d'aquesta dècada, és a dir, l'any 1949, va realitzar un treball trencador presentant un nou gènere amb Birth of the Cool. Anunciava el primer gran canvi musical i per això es va tancar els estudis de Capitol Records amb una banda molt poc convencional per l'època. El resultat va ser una música nova, elegant, misteriosa, no tan explosiva com el bebop, però infinitament poètica. I així començava una altra manera d'entendre el jazz. Això és una petita mostra del naixement d'un nou moviment musical anomenat cool.

Aquesta peça que acabem d'escoltar, del treball Bird of the Cool, no sembla que hagi estat realitzada l'any 1949, és a dir, 75 anys enrere. I és que la sinceritat artística de Miles Davis fa que la seva música soni fora del temps. Durant la dècada dels anys 50, en Davis va anar trobant el seu so. Des de la discogràfica Prestige va anar madurant un estil molt personal en el que també incorporaria el gran mestre del saxo, John Coltrane. Escoltem el primer gran quintet d'en Davis.

Mare meva, acabem d'escoltar el cover de Miles Davis, el clàssic My Funny Valentine, talent que hem pogut escoltar, talent en estat pur, mare meva. El 1958 va ser un gran any per en Miles Davis. Va aconseguir fitxar per la gran discogràfica de l'època en el món del jazz, és a dir, la poderosa Columbia Records, un contracte, que li permet créixer com a músic i seguir alhora experimentant amb noves sonoritats, com la col·laboració que va tenir amb el canadenc Gil Evans, un dels grans renovadors del so orquestral al món del jazz. Per exemple, de l'òpera Porgy and Bess, de George Gershwin, escoltem aquesta petita meravella.

Quin summertime, quin summertime ens va deixar el gran Mal Davis, mare meva. Bé, arribem a l'any 1259, una altra data assenyalada per representar el gran segon canvi musical del mestre Davis. Parlem de King of Blue, considerat l'àlbum més important, influent i venut de la història del jazz, per revolucionar el gènere en popularitzar el jazz modal, substituint els acords complexos per escales melòdiques, que van donar als músics una llibertat d'improvisació sense precedents. El seu nom, una mena traduït, traduït al català, una mena de melancolia o una mica trist, defineix l'atmosfera íntima, suau i reflexiva de tot el disc. L'àlbum va reunir un sextet irrepetible, que incluïa el mateix Mal Davis a la trompeta, en John Coltrane, amb el saxo tenor, Canonmal Adderley al saxo alt i Bill Evans al piano. Tots es trobaven en un moment de maduresa musical molt i molt fina.

Mare meva, ara ho estàvem comentant amb el Miquel Àngel. Clar, tens el Davis, tens aquests músics i sobre, tens un Bill Evans que... Mare meva, sempre ho comentem perquè en Bill Evans ha sigut un pianista espectacular. Clar, llavors juntar-ho amb un Mal Davis, que era un investigador nat, doncs et portaven la música a un espai que no s'havia escoltat ni s'havia vist mai. Bé, tornem-hi. El segon gran quintet de Mal Davis en la dècada dels anys 60 va ser una de les bandes més influents en la història del jazz, integrat per joves talents com Wayne Shorter, Herbie Hancock, un altre pianista que déu-n'hi-do, en Ron Carter i Tony Williams. El grup no seguia patrons rítmics convencionals, però atent que el ritme i l'harmonia fluïssin d'una manera més lliure i orgànica. Escoltem-los.

A finals dels anys 60, en sintonia amb els canvis socioculturals de l'època i d'artistes com Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone, en Davis va fer un gir radical cap a l'experimentació elèctrica, i d'aquí neix l'any 1969 el seu gran tercer canvi en el món de la música. En la gravació de In a Silent Way, és a dir, d'una manera silenciosa, considerat el primer àlbum oficial de jazz fusió, representa una fita històrica que va trencar les barreres tradicionals, integrant per primera vegada instruments elèctrics i ritmes de rock-funk en l'univers del jazz. El productor Teo Macero, a més, va utilitzar tècniques pioneres de muntatge i edició de cintes, creant peces contínues de música que van revolucionar la manera d'enregistrar els àlbums. Escoltem-ho.

un any després d'aquesta infinita meravella que m'ha acabat d'escoltar i encara se'n va amb les seves notes, en Beaches Brew, en Miles Davis, va signar una obra mestra llegendària que va revolucionar la música trencant les barreres entre el jazz i el rock. El títol es tradueix sovint com El beuratge de les bruixes. A Beaches Brew, lluny de l'estil clàssic de Miles, com amb el disc King of Blue, ofereix una música densa, psicodèlica i abstracta, però alhora plena de contingut filosòfic, una música que volia trencar fronteres i que recuperava sons de tot el món. Escoltem-ho.

Bé, ja ho veieu, densitat, orgànica, música que sortia de l'ànima, sense filtres. I per tancar aquest període elèctric, Mal Davis va presentar Agartha, un treball gravat l'1 de febrer de 1975 a Osaka, Japó. Lluny d'utilitzar melodies clàssiques, les pistes són viatges sonors orgànics i de forma lliure on brillen tots els músics. Això és una cosa que també ho tenia molt clar amb els deixava el Mal Davis, sempre deixava molt espai per ells. La seva música va influenciar en gèneres tan diversos com el rock progressiu, el noise, l'ambient i fins i tot l'electrònica. El títol d'Agartha fa referència a una ciutat mítica subterrània. Aquest nom va ser suggerit per la discogràfica japonesa i reflecteix l'interès de Davis per l'afrofuturisme i les sonoritats d'un altre món. Escoltem-ho.

Canviant ja de joc, deixem la part més fosca i més visceral elèctrica d'en Davis per tornar amb el doble àlbum en directe We Want Miles, enregistrat l'any 1981, que va representar la confirmació oficial del retorn de Mal Davis als escenaris després d'un silenci de 5 anys. Aquest disc va marcar una nova etapa de vitalitat, fusió, funk, jazz i, a més, li va valdre el primer premi Grammy de la dècada. Va consolidar un grup renovat i brillant amb figures claus com el baixista Marcus Miller, el guitarrista Mike Stern i el saxofonista Bill Evans, els quals van aportar un so més melòdic i obert respecte a l'etapa més fosca dels anys 70.

Amb Al Davis va anar madurant aquest nou estil fins a arribar a Tutu, que representa l'últim gran període de renovació de Al Davis. És un àlbum d'homenatge al líder sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. El títol reflecteix el compromís social i polític que Al Davis volia projectar. Va tornar a guanyar el Premi Grammy l'any 1987, consolidant la seva resurrecció musical.

L'àlbum You're Under Arrest, Miles Davis, va tenir un impacte profund i polititzador en el món del jazz. No és el que acabem d'escoltar, que acabem d'escoltar tu, però ara entrarem en aquest àlbum. Va trencar barreres en integrar la música pop comercial amb el jazz funk d'avantguarda. Va destacar per incloure versions de grans èxits i per mostrar l'activisme polític de l'artista. El disc no només destacava per la música, sinó pel seu contingut polític, abordant temes com el racisme i la brutalitat policial, una experiència que el mateix Miles havia patit personalment en ser arrestat i colpejat per la policia als Estats Units. Human Nature, de Miles Davis.

Bé, anem cap a un altre d'aquests moments importants. L'àlbum que ara veurem tot seguit i escoltarem mentre anem parlant, mentre jo vaig parlant, ens sonarà una miqueta la música de l'àlbum Aura, realitzat l'any 1989, on Miles Davis va fer un homenatge monumental i alhora va crear una fita en el món del jazz i la fusió musical. Aquest treball conceptual, guardonat amb 2 Grammys, va ser compost per l'autor danès Paul Mirkeborg com una suite inspirada en els colors de l'Arc de Sant Martí. Amb aquest treball, en Miles Davis realitza el seu 4è o 5è canvi. La veritat és que ja ens hem perdut dins el món de la música del segle XX. Destaca per fusionar magistralment l'electrònica dels 80 amb una Big Bang contemporània. Cada un dels temes porta el nom d'un color que descriu la seva pròpia intensitat musical. En una suite simfònica on s'alternen passatges clàssics, jazz modal i sons elèctrics.

alguns dels temes que hem seleccionat, com el que ara mateix està sonant com a fons, i sobretot els que reflecteixen el període elèctric de Miles Davis, és a dir, els anys 70, els hem escurçat, ja que la majoria té una durada superior als 20 minuts i seria impossible poder-los escoltar en un mateix espai. El llegat de Miles Davis s'entén com una força motriu de renovació constant, considerat l'arquitecte de pràcticament totes les grans evolucions posteriors al jazz. Lluny d'ancorar-se en un sol estil, va liderar un procés de canvi continu basat en el seu lema vital.

I doncs això és tot, esperem que la nostra proposta avui sota la inspiració i els silencis del gran mestre Miles Davis hagi despertat la vostra curiositat. Volem donar les gràcies com sempre al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a nits de jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. Un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Benvinguts tots, una nit més, a Misteris la nit. Aquí amb nosaltres el Josep Antoni. Què tal, Josep?
1: Com estàs? Com portes aquesta nit calorosa?
0: Sí, perquè ara ja fa molta calor. Tu bé? Bé. Vas dir que al cap de setmana...
1: I preparant els nous viatges espirituals i d'altres,
0: encara que no siguin espirituals, viatges. La qüestió és viatjar. I

0: Avui parlarem amb la Sandra Sogas, Josep Antoni, i que podríem dir que, amb la seva presentació, que és una mèdium natural que es va formar amb les millors escoles internacionals, com es va formar amb l'escola de la Marilyn Rosner, a Canadà. Te'n recordes que havíem parlat alguna vegada de la Marilyn?
1: I també fa servir un mètode especial, el de Michael Newton.
0: Sí, i que ens diu en la seva presentació que connecta amb la font d'intel·ligència de l'energia universal per oferir unes consultes personals i una orientació espiritual i sanació a través del healing. Amb nosaltres, Sandra Sogas, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Benvingut al nostre programa, gràcies. Sí.
2: Això, gràcies a vosaltres.
0: Sí. Això que estava ara llegint, i ho he tret de la teva pàgina web, no? On la gent pot trobar i contactar amb tu, no?
2: Sí, sí, amb la pàgina explico, no? Que jo ja des de petita tenia que les habilitats ja més obertes, més desenvolupades. Hi ha gent, tothom té aquesta habilitat, el que passa que hi ha gent que neix ja amb les habilitats més desenvolupades que d'altres, però de totes maneres sempre m'ha agradat viatjar i anar aprenent amb diferents persones, no?
0: Sí, diferents. Per això que després d'estar 25 anys acompanyant amb moltes persones, com definiries la teva missió de vida? Què t'impulsa a avançar en aquest camí espiritual?
2: Sí, la meva missió sempre, i des de petita ho tenia clar, que era ensenyar. El que passa que al principi vaig fer belles arts i vaig ensenyar dibuix, pintura, però després vaig veure que era més ensenyar a través de l'espiritualitat i també barrejar una mica l'art i espiritualitat. Com saps, l'art i l'espiritualitat des de la prehistòria han anat molt units, no?, totes les cultures.
0: Sí, efectivament.
2: I ara també, sí.
0: Però, de fet, tu què vas estudiar? Què vas fer? Vas estudiar així art o...?
2: Sí, Belles Arts.
0: Belles Arts.
2: A la Facultat Sant Jordi de Barcelona.
0: Uh-huh. I aleshores com va ser aquest canvi tan espiritual que vas fer? En quin moment donat tu estaves fent classes d'art, no?, de dibuix, tal, i em dius que de cop i volta què va passar?
2: Sí, jo, bueno, Belles Arts també ho vaig fer perquè als 18, abans d'entrar a la facultat, jo vaig fer ciències fins a COU, batxillerat de científic, i als 18-19 vaig tenir un accident de cotxe molt fort, una ECM, no?, de que vaig sortir del cos i tot, i vaig veure clar que no havia de fer biologia, que vaig començar, sinó que em vaig passar a Belles Arts, no?, que és el que m'agradava. I després de Belles Arts va ser de... el Brian Weiss, no? Vaig llegir llibres de Brian Weiss i vaig trobar un noi que feia regressions i llavors ja va ser, a partir d'aquí ja em vaig dedicar a això, vaig estudiar...
0: O sigui, podem dir que et dediques a això per accident, no?
1: Mai millor dit, no? Afortunadament també, no?
2: Afortunadament, sí, bueno, perquè si no...
0: Afortunadament igual... ho vas superar, aquest accident, clar, pel que veig, no? Vull dir, no va ser tan traumàtic, o vas estar al llit ferida...
2: Sí, vaig estar diversos mesos al llit, no? Però
0: tinc
2: alguna seqüela, però no... Bueno, de les vèrtebres.
0: Així va ser un cop fort, vull dir...
2: Sí.
0: I tan fort que, diguem, quan això que m'explicaves que vas tenir una experiència extracorporal, què va ser, en el moment que estava l'accident o després, quan estaves a l'hospital o...?
2: No, és el moment de el cotxe xocar... Bueno, va donar diverses voltes de campana. Ostres. Jo vaig veure com, pum, vaig sortir del cos.
0: O sigui,
2: disparada,
0: va
2: no?
0: ser en aquest moment traumàtic, diguem, no?
2: Sí.
0: Carai. El teu treball combina tècniques ancestrals amb unes eines més modernes de creixement personal i espiritual. Com integres aquestes eines que utilitzes? Quines eines són específicament a les teves teràpies?
2: Sí, per això, per contestar-te, doncs s'ha d'entendre que jo he fet Belles Arts, i a Belles Arts hi ha antropologia cultural, no? L'estudi de totes les cultures i el xamanisme, també. Sempre m'ha agradat, i també soc restauradora, vaig ser en restauració Belles Arts. Sempre m'han agradat totes les cultures i vaig estudiar medicina tibetana, medicina coreana, també kinesiologia, entre la medicina xina, per mirar una mica, i també del xamanisme, i es pot treure molt, perquè totes les cultures tenen el seu oràculo, no?, que deien, sí, no?, el seu vident, oràculo, des d'Egipte, no?,
0: la persona, Grècia, diguem, que ajuda, sí, la gent, no?
2: Sí, la persona, abans els oràculos, o l'oràculo de Delfos, el més famós, sí, de Grècia,
0: sí,
2: eren com a conselleres, no?, espirituals, i tots els reis o gent important anaven a, no?, allà, que els donessin consell. Després es va perdre bastant, no?, ja sabem, la Inquisició, a mi també em va matar, no?, amb alguna vida la Inquisició. Mm. Van passar uns anys que no, però ara, per sort, l'espiritualitat s'ha tornat a, no, a desenvolupar, i el que m'agrada més és combinar diferents tècniques, com ara la teràpia regressiva, és la primera que vaig
0: provar,
2: estudiar.
0: Aquesta la sí, vas, sí, provar i l'has estudiat.
2: Mm. Sí, sí, em va agradar molt.
0: Que per entendre'ns, sí, aquesta teràpia, sí, diguem, et fa recordar vides anteriors, no?
2: Sí, vides anteriors, bueno, pots anar a la infància.
0: I més enllà,
2: I més enllà, al ventre mater, i després Michael Newton ho fa així, no? Primer vas a la infància, al ventre mater, i després l'ànima ja no li costa gaire anar a la vida passada, no? Una vida passada.
0: I ara, després, quan m'explicaves això de la Inquisició, és possible que tu haguessis arribat en aquell moment a tindre alguna experiència?
2: Sí, sí, vaig veure una vida que em van, a mi em van ofegar, no? Em van, era al nord d'Espanya, crec que era el País Basc.
0: Sí.
2: I allà jo vaig veure com et lligaven una bota amb pedres als peus i et tiraven allà als acantilats, no? Sí, sí. Els penya-segats, no?
0: I això ho vas experimentar, sí, tu en una regressió.
2: Sí, després vaig preguntar a gent, amics d'allà, i em van dir que sí, per allà el 1500 i pico eren, que no cremaven les bruixes ni les ahorcaven, sinó que les tiraven allà.
0: Bueno, és que ja deus saber que una de les proves per saber si una dona era bruixa era que si la tiraven a l'aigua i s'enfonsava,
2: sí,
0: no era bruixa, i si surava, llavors sí que era bruixa, amb la qual
1: ho teníem clar sempre, no?
0: Ho teníem bastant cru.
2: Sí, no? Ho teníem bastant cru.
0: Clar, si s'enfonsaven, es ofegaven, però, bueno, deien que no era bruixa. Però, bueno, d'aquestes coses de la història, no?, que recordem. Per cert, Quan ja et vas dedicar a atendre les persones i fer els seus bloquejos emocionals, quan va ser? Fa molt? Després d'haver estudiat això que m'expliques?
2: Sí, després de la teràpia regressiva vaig estudiar quiromassatge i kinesiologia. Va ser, bueno, per explicar, amb la meditació. Jo medito, com he dit, ja he estudiat amb lames i això, meditació, i en una meditació vaig fer els guies, que ja era hora de canviar de feina, vaig ser això, no?, professora de pintura, després administrativa també alguns anys, i un dia meditant em va venir això, no?, que havia de canviar. Primer també vaig combinar amb el massatge, no?, sempre he anat combinant amb el quiromassatge, la teràpia regressiva, la kinesiologia, i després hi ha els registres akàshics.
0: Que d'això en parlarem. Però...
1: Sí, sí. Jo et volia comentar un tema, perquè ell ha citat algunes vegades que en el tema de la kinesiologia té uns aspectes terapèutics que pot afavorir amb lesions de tipus diguéssim, òssies, com poden ser problemes d'artritis. Tot això és cert o realment... és equivalent, en alguns països parlen de la kinesiologia com a alternativa a la fisioteràpia. Hi ha alguna relació? Es pot arribar a aquest nivell d'aproximació per sanació de malalties degeneratives?
2: Bé, per les malalties degeneratives, la kinesiologia la van crear, diguéssim, neuròlegs, fisioterapeutes que sabien medicina xina. Van combinar la medicina moderna amb la medicina xina i sobretot hi havia fisioterapeutes, osteòpates, perquè fem també, no?, desbloquejos musculars i això. Sí. I amb les malalties degeneratives el que mira la kinesiologia és la causa, no?, l'origen d'on te ve i donar com corregir de diferents formes per aliviar... Clar, curar no es pot dir, no?, perquè no se sap mai. Clar, ara fem el seguiment d'algun metge, això, però es pot aliviar símptomes, sí que...
1: Suposo que permet que la persona adopti postures més naturals, més que li puguin, en certa manera, ajudar a no tenir els símptomes tan clars, no?
2: Sí, com rebaixar aquest símptoma i junt amb els metges, pues cada cop més metges aprenen també kinesiologia, perquè és una ciència ja. Espanya no és carrera universitària,
1: ja.
2: Però hi ha un postgrau.
1: Té efectes diguéssim positius, sense cap mena de contraindicacions. De vegades les teràpies que es fan de la medicina típica poden tenir complicacions i efectes negatius, no, també.
0: Per una altra banda, veig que tu ajudes a persones a descobrir el seu propòsit i a comprendre, atenció, que això m'ha creat l'atenció, els seus patrons kàrmics. Explica'ns una mica això, com els patrons kàrmics i com ajudes a la gent.
2: Sí, nosaltres amb la teràpia regressiva es veu clar que repetim patrons sempre, normalment la dualitat, no? Ara ets ric, pobre, no? Fins que aprens, no? O ara estàs, tens parella, ara no tens parella. Sempre anem repetint patrons que ens afecten aquesta vida i no saps per què et passen certes coses com un bucle. Sempre trobo el mateix tipus de persona, de parella, o sempre mai trobo una feina que m'agradi, no? Aquests, o els diners, és molt comú també, no? Els diners entren i marxen.
0: Llavors això, vull dir, ho estudies a una persona, no?, aquests cicles. I com l'ajudes?
2: Sí, hi ha diverses maneres de les teràpies. Es pot fer amb la kinesiologia, que dèiem.
0: Sí.
2: Es pot fer amb el test muscular, el teu cos respon, no? El sistema nerviós. A través dels músculs podem parlar amb el sistema nerviós, que pot parlar amb l'inconscient. L'inconscient és... El conscient és, diguéssim, és com la punta de l'iceberg i l'inconscient és tot el que està sota l'aigua, no?, que és infinit, allà. L'inconscient connecta amb aquestes memòries passades, amb l'ànima. Amb la quine podem descobrir, a veure, aquest patró. I, si no, després, amb la teràpia regressiva, fer una regressió. I les regressions simplement és quan portes al conscient el trauma, aquest trauma es sana o s'estabilitza, no? O entens, aprens la lliçó que havies d'aprendre, no?
0: Molt bé.

0: Ara, Sandra, volem que parlem una mica de la connexió amb l'energia universal i la sanació a través del transhealing. Què és exactament això?
1: Sí, el transhealing és un tipus de mediumitat. La mediumitat és quan el mèdium, no, és el que canalitza, connecta el món espiritual amb el món terrenal. I el transhealing és quan connecta amb guies sanadors. Guies sanadors són els guies aquests que quan eren a la Terra encarnats eren metges, infermeres, terapeutes. I quan han transcendit el món espiritual es dediquen a ajudar a sanar. Llavors el mèdium canalitza aquesta energia, ells venen i així poden ajudar, no, a regenerar l'energia, equilibrar el sistema energètic, i quan hi ha alguna enfermedad, que heu dit, pues, estabilitzar o ajudar. Normalment el que m'he trobat, us puc dir algun exemple?
2: Sí, sí, sí, endavant.
1: Una amiga, vaig ser a distància perquè viu a Madrid, doncs ella, és molt important la seva feina i tenia que operar-la del canell, no? El braç i el canell, bueno, una operació que porta bastant...
0: És complicada, no?
1: Sí, o bastantes setmanes de... Jo li va preguntar quan era l'operació això i li vaig fer el transhealing i els metges van dir que era increïble com es havia recuperat. I és una persona que no és jove, no? Vull dir que, no sé, deu tenir més de 50 anys i es va recuperar super ràpid i els metges deien com és impossible tan ràpid, Déu mi.
2: Carai.
1: Llavors sí. És...
0: Va ser una ajuda fonamental, no? Aquesta... tècnica, en certa manera, per superar problemes greus.
2: Té una mica a veure amb el Reiki, també, això, que, amb les energies que es pot canalitzar, o es canalitzen energies amb aquest transhealing?
1: Una mica, el que passa que amb el transhealing nosaltres connectem amb els guies o l'energia universal i els guies, el que vingui, no? L'adequat per la persona.
2: Vale.
1: I el Reiki... connecten amb Usui, no? El mestre Usui, i aquesta una energia més específica. Nosaltres és com més oberts al guia que necessita la persona.
2: Vale. Sí, per entendre'ns, diguem, són dos mètodes, però el vostre, diguem, és més obert, que amb el guia espiritual que connecteu és potser més específic en cada cas, no? O per cada persona és un. És així?
1: Sí, per cada... Un altre exemple és amb els meus cunyats del meu home. El germà no podien tenir fills i van fer diverses proves i genètic, tot, bueno, els metges van dir que ja no, i que ella, pues, podria estar en perill, o sigui que, i el meu home també, ell i jo li vam enviar transhealing i es va quedar embarassada de seguida. I ara té la nena, ja té 6 anys, no?
2: Ostres.
1: No, i molt bé, sí.
2: Vale. En aquest cas, pel que sembla, pues, la canalització hauria de ser amb una altra font d'energia. Bueno, la font d'energia és la font universal, però pel que tu em dius, el guia hauria de ser una altra, no? Que en el cas de la teva amiga.
1: Sí, o un cas, és que sempre parlem de salut, no? Però un cas amb un alumne va comentar a la tutoria que li havien robat uns diners del banc, una transferència...
2: Sí, d'aquelles... Ja.
1: Un hacker, sí, o el que sigui.
2: El phishing.
0: Una mena de frau, sí.
2: Sí, el phishing.
1: Sí, de frau. Sí, un frau. I llavors vaig demanar, pues, als guies, a un guia que hagi sigut banquer, que sàpiga de transferències i de bancs i tot això, que ens ajudés. I van enviar sanació i en una setmana va tenir els diners a la compte, un altre cop.
2: Ostres,
0: això és...
2: Ens ho apuntem.
0: És gairebé un miracle, no?
2: No, està bé. No, però diguem que en aquests exemples, és el que dèiem, en el Reiki potser és una cosa, i aquí, segons el cas, és més personalitzat.
0: Un dels aspectes...
1: Sí, perdona, la part...
0: No, volia comentar-te que un dels aspectes més singulars de la teva feina és el dibuix personalitzat del guia espiritual o familiar. Com sorgeix aquesta pràctica? I quin significat té per tu realitzar aquesta imatge?
1: Sí, això va ser perquè, com que jo he fet belles arts, doncs, sempre els artistes tenim una llibreta. Estàvem una feina que treballàvem en una botiga i estava dibuixant i de cop, quan era ja es posava el sol, ja, que hi ha aquesta llum tan especial, doncs, va entrar la meva companya i li vaig veure com uns esperits allà a darrere d'ella, no?, acompanyant. I llavors els vaig dibuixar i li vaig dibuixar, em sembla que era la seva àvia, el seu pare i un nen petit, no?, que era de la família, i els va reconèixer. I llavors vaig pensar, això ho haig de mirar, de buscar, ho haig de practicar, ho vaig anar practicant i sí, la gent anava reconeixent, o a vegades no el reconeixen, però al cap d'unes setmanes o uns mesos troben alguna foto o alguna senyal.
2: Carai.
1: I vaig anar a Anglaterra a perfeccionar més, perquè Anglaterra com és una religió ja, no?, l'espiritualisme. Sí, sí. L'Arthur Findlay College està molt bé, és com el... Sembla que arribis allà al castell de Harry Potter, doncs pues igual, no?
2: Allà. Això allà a Anglaterra?
1: Que... Sí, a l'Arthur Findlay College.
2: Ah, i allà fan cursos d'això, de dibuixar... Els...
1: De sí, dibuix. Allà, bueno, de mediumitat.
2: De...
1: És un...
2: Ah, de medium, va bé.
1: El matrimoni Findlay, que era uns mèdiums que van donar, no?, el seu palau, és molt gran, no?, perquè allà eren diversos grups i cada grup tenien unes 30 persones i caben molta gent, no?, és com un gran palau, això.
2: Uh-huh. I tu, què estàveu allà? Era un trimestre o era...
1: No, això és...
2: Un curs.
1: Fan setmanes de mediumitat.
2: Ah, pots apuntar-te a un d'aquests cursos aquí. Que...
1: Cada setmana fan un tema, vaig agafar jo el transart, no?
2: El transart, per... sí, clar, sí. Era el que tu havies estudiat. I a partir d'aquí vas desenvolupar aquest art de trobar els guies espirituals o familiars, no? O sigui, ho vas desenvolupar.
1: Sí, de pintar els guies i és simplement el transart. És, bueno, per explicar-ho, hi ha dos tipus de comunicar-se amb els esperits, no? Un és de ment a ment, del ment de l'esperit a la ment del mèdium, no? Telepàticament, dius, telepàtic.
2: Uh-huh.
1: Et ve imatges o missatges, no? Paraules, sensacions, inclús olors poden venir. I l'altre és de la fusió energètica. Els esperits venen el teu camp energètic i es fusionen amb la teva energia per controlar el teu braç i la teva mà i així...
2: Ah, com una escriptura automàtica. Quan
1: sí, una escriptura... és com l'escriptura automàtica.
2: Però en aquest cas, amb el cas de
1: pintura.
2: De pintura. I has fet alguna exposició d'aquests quadres o dibuixos que fas?
1: No, exposició no, veus?
2: Pues ja la toca. Ja n'has fet molts o de quadres o no?
1: Sí, sí, en tinc molts. Els vaig ficant a vegades a l'Instagram i això, però l'exposició hauria de ser en un lloc pagat, perquè les galeries amb això encara no estan
2: no,
1: obertes.
2: No, ja, però bueno.
1: Sí.
2: Però, bueno.
0: I continuem amb el tema del dibuix del guia espiritual. Quines experiències comparteixen les persones després de veure aquest dibuix i el missatge del seu guia espiritual? Enteu una informació interessant de tot el que senten ells amb això?
1: Sí, normalment després escric amb escriptura automàtica el missatge.
0: Mm-hmm.
1: I molts cops, per exemple, a vegades donen premonicions o coses que i després passen, no? O recomanacions per la gent, no? Per... Normalment la gent em fa unes preguntes, no? Porta 4 o 5 preguntes i els guies li responen, encara que ells no són no poden veure tot, els guies no ho saben tot, eh? Això és un mite que ho saben tot i ho veuen tot i saben el futur, no funciona així.
0: Però hi va haver bona connexió amb aquestes experiències, no?
1: Sí, després hi ha molta gent, doncs reconeix si són familiars. Per exemple, una vegada una amiga italiana que viu a Barcelona va venir la seva mare i ella parlava italià, però bueno, s'entén una mica l'italià i...
2: Sí, pels que parlen català, l'italià és bastant...
0: I pels que viatgem a Itàlia, que ens agrada molt també.
2: I què va passar?
1: No, em va fer gràcia perquè li vaig fer la cara d'una senyora gran amb un monyo i em va sortir allò, visca, no tuerta.
2: Sí, i tu vas dir, això és que no hi he fet bé els ulls.
1: Sí, no he fet bé, no, i em va dir no, és que ella era així.
0: Va coincidir perfectament, no?
2: O sigui, tu l'havies fet bé en realitat.
0: Sí,
1: ho havia fet bé, no, aquest és que ens va fer gràcia, no? Sí. Perquè em va sortir tal qual era, no?
2: Doncs ara anem a la part interessant.

0: interessant, com tot el que ens estàs explicant, Sandra, però una de les coses per les quals vaig contactar, perquè vaig pensar, mira, això m'agradaria que ens ho expliquessis, es tracta dels registros acàssicos, la sabidoria interior dels registros acàssicos. Ens pots explicar una mica què és això dels registres acàssics?
1: Sí, la caixa és l'éter. És l'element éter, és un element on es guarda tota la informació, ja sigui sonora o hologràfica, imatges i paraules de tot el que han sigut l'ànima, tot el que ha sigut l'ànima, no són les ànimes o persones, sinó animals, no? També les cases, els objectes...
0: Tot el que hi ha a l'univers, diguem, està com a registrat en aquest éter,
1: sí,
0: a la caixa, no? Dius que aquest éter es diu caixa, a la caixa.
1: I es pot accedir als registres amb el permís de la persona, clar. O si és família directa, es pot accedir directament, però si no, m'han de donar permís. Esclar,
0: perquè
1: no?
0: cada persona té els seus registres en aquesta caixa? O...
1: Sí, cada persona té els seus registres i es pot accedir i veure, quan accedeixes, pots veure també les vides passades, també pots accedir, el mèdium pot accedir, o per kinesiologia amb el test muscular, o si et faig una regressió, podem anar a la biblioteca càssica i també tu directament, no?
0: Ah, o sigui, la mateixa persona té possibilitats de... Com vas descobrir això dels registres acàssics? En qui vas estudiar o qui t'ho va explicar, això?
1: Això m'ho va explicar el meu guia. Un dia, meditant, em van dir... Tens que estudiar els registros etèricos. Em van dir en castellà, no? Etèricos. I jo, buscant, vaig trobar això, no? Amb webs de ioga, no? Que hi havia aquests... amb webs de la Índia, de ioga, això, aquests registres, no?, akàshics, però aquí a Espanya no hi havia ningú.
0: Sí, perquè això és relativament fa poc, però, bueno, jo fa un temps havia sentit parlar, però no acabava d'entendre-ho. Vull dir, això aquí a Espanya, que hagi arribat això dels registres, no es fa tant de temps, no?
1: No, clar, això és... Però és com un nou paradigma, una manera de replantejar coses que ja hi eren per Freud i Jung, ja parlaven, no?, d'un registre o consciència universal, no?, o la consciència... És més o menys això, ja havien parlat. Freud després ho va... Com que va deixar l'hipnosi i tot, doncs Jung ho va continuar amb això, no?, aquesta consciència col·lectiva. I després ja va ser... Jo vaig estudiar als Estats Units amb una americana. Vaig trobar que ensenyava els registres, a més amb el pèndol, perquè m'agrada...
0: Ah, amb el pèndol.
1: Amb el pèndol.
0: Llavors, això et permet connectar amb els registres, amb un pèndol. Com ho
1: sí,
0: fas?
1: Sí, perquè el pèndol és kinesiologia. Alguns ho considerem ja, perquè és... Funciona el pèndol el mateix, no?, per ondes del sistema nerviós, no? Uh-huh. El pèndol es mou perquè connecta amb el teu sistema nerviós, que connecta amb l'inconscient, que està connectat amb els registres acàssics, a l'éter, diguéssim, a l'éter,
0: sí,
1: i els registres acàssics. Tenim taules, no?, com a radiestèsia, taules amb informació, perquè jo sempre dic... A veure, un mèdium, jo com a mèdium puc accedir a informació, però amb la quine o els registres és molt més... De lo global podem anar a lo concret, molt més concretar, molt més. És com anar a una biblioteca, un mèdium diu, sí, jo connecto amb els registres i canalitzo informació, però, clar, és una biblioteca tan enorme que no pots concretar... En canvi, amb les taules tenim ja informació d'emocions, de pensaments, pensaments negatius, de lliçons de vida.
0: Vale, o sigui, podem... tens una mica la guia en aquesta biblioteca per anar a buscar el que és. Escolta, escolta, et sembla, podríem fer un exemple d'això de lectura de registres acàssics? Així es pot fer a distància una mica o no? Com ho veus?
1: Sí, sí, amb el teu permís...
0: Mira, el Josep Antoni... Josep Antoni.
2: Faré el conillet. No?
0: El nostre conillet, Josep Antoni.
2: Sí, sempre són el comodí del programa. Eh?
0: A veure, però t'ha de donar permís. Per escrit o pot ser de
1: paraula? No, per veu. Jo em dones permís per connectar amb els teus registres.
0: Sí. A veure, no, però ho has de dir.
2: Et dono permís per connectar amb els meus registres.
0: Acàssics.
2: Acàssics.
0: Vale, que a veure si seran uns altres registres, els de Hisenda.
2: No, els de compte que veiem no valen.
0: No val que no busquis els seus registres de la declaració de renta ara, eh?
1: No.
2: La vas presentar ahir, curiosament.
0: Ostres, és veritat, jo també l'estic.
2: L'has de fer.
0: Vale, o sigui que queda clar que et dona permís a la declaració de renta, no?
2: I els comptes corrents tampoc.
0: I els comptes corrents tampoc. Que ves que t'ha de tenir aquest senyor?
1: Sí. Doncs, jo ja l'he fet, però no m'han pagat encara.
0: Encara no
2: t'ha... Jo has de pagar, però t'hi vas una mica més.
0: Bueno, doncs, anem a veure com seria aquesta lectura de registres acàssics pel nostre company Josep Antoni, que t'ha donat permís per fer-ho. Endavant.
1: Sí. Molt bé, ara...
0: Què ha de fer alguna cosa? Ha de fer alguna cosa el Josep Antoni? L'estiro a terra o alguna
2: cosa? No, jo estic pendent
1: no,
2: del que em digui.
0: No cal?
1: Jo simplement vaig tastant amb el test muscular, amb els dits, com un test muscular, i amb les taules aniré tastant en quina taula hi ha informació que has de saber ara.
0: Vale.
1: Per tu, en aquest moment present, el més algo important... que et pugui anar bé saber, no?
0: A veure, sí, exacte. Hi ha alguna cosa que ara, Josep Antoni, volguessis saber? Algú que t'amoïni?
2: Home, el futur de la meva salut, per exemple.
0: El futur de la seva salut. Potser que es posi una mica en meditació, no? Vale? Que tanqui... Ara està tancant els ulls i s'està relaxant una mica perquè tu puguis accedir a veure... Això, la salut, diguem. Ell voldria saber com, la seva salut, com ho veus? O, bueno, els registres acàssics.
1: Sí, que aquí surt...
0: És útil, o sigui, per entendre'ns, tens una taula, no? I ara,
1: sí.
0: En aquesta taula, com ho fas? Que busques
1: salut?
0: Ha
1: sortit primer la taula 5, que són causes desencadenants dels problemes... O...
0: Uh-huh. Sí, la taula 5, que és causa de problemes de salut o generals?
1: No, o general, desencadenant de qualsevol problema o bloqueig.
0: O bloqueig.
1: I em surt l'emoció vergonya, no fer-te vergonya d'anar potser al metge, fer-te prova o alguna cosa, o... Bueno, com a vegades esperem, perquè es fa cosa anar... També surt, això era el bloc emocional, el bloc mental, trastorns alimentaris, algo que estàs menjant o de la dieta, amb la quina això després ho podríem mirar, per exemple, no?
0: I, bueno, mirar diguem que el que estem fent ara és una petita prova, vull dir, evidentment, quan és una persona que ve a la teva consulta, llavors fas tot un estudi més...
1: Clar,
0: és més ampli.
1: Si surt dieta, després jo li faig un estudi kinesiològic i això. I, però hi ha algú a la teva dieta que et fa com inflamar o alguna. No sé si tens problemes digestius.
0: Té un algú ara?
2: Doncs sí, la veritat és que és cert, no? Primer, has encertat en el fet que jo vaig al metge, però em costa anar-hi de vegades, tot i que m'ho planifico, pensant que ja ho podré resoldre jo mateix, no? I això està relacionat amb el tema digestiu, no? De que tinc una esofagitis, diguéssim, normal, però que tinc que prendre medicació i, sobretot, menjar molt tranquil·lament per evitar grassos, no?
0: Així, i com això ho has vist, diguem, amb això del registre càsic, et deia això, que tenia uns problemes digestius.
2: Sí, sí, sí. És cert, això
0: és el que veies, no?
2: Cert, ho puc testimoniar.
0: No, i, que és vergonyós per anar al metge, això també ho has vist, no?
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: No, més bueno, és, una, és que és una mica vergonyós el Josep Antoni.
2: Bueno, però, bueno,
0: i llavors,
2: no, però,
0: com, com veus?
2: De cantó estenari.
0: Sí, sí.
2: Que
0: no,
2: sempre penses...
1: No. Encara, faltes, encara no està, perquè surt més coses.
0: Què més surt? Perquè així, això se li pot complicar o... Ha de fer
2: bueno,
0: alguna...
2: No, sí, és mal parit, eh?
0: Home, però ara estem, ara ho estem mirant. Això t'avisaria, en tot cas. Com, com, com ho veus?
1: Sí, ara també surt amb el sistema energètic surt els xacres menors o canals menors del cos. Per tant, aquí és quan et recomanaria potser fer acupuntura o amb medicina xina, no? Que et miressin, perquè hi ha algun meridià, o amb la quine, jo també ho puc tastar. Quin meridià ens tens, que estan com a més dèbils i necessiten com...
2: Saber, doncs, prenem alguna... nota. Prenem nota d'això,
0: sí, és interessant. Que potser en acupuntura així desbloqueges algun canal d'energia
1: meridià.
0: Que li, li aniria bé.
1: Sí, clar, perquè cada meridià és una emoció, llavors hauríem de fer un estudi més profund, no? Per exemple, aquí, quan surt això...
0: Clar, clar, sí. Quan...
1: sí.
0: Sí, tu, diguem que ara estàs, estàs mirant o canalitzant per veure els registres acàssics, has descobert això que ens has dit, no?
1: Sí.
0: I, ha...
1: ah, mira, i ara em surt l'última, taula 14, els grups d'ànimes. Galàctiques, a veure de quin planeta vens.
0: Ah, de quin planeta ve el Josep Antoni?
2: No té res a veure amb el signe zodiacal.
0: Espera, de quin planeta ve?
1: A veure, a veure. A veure, surt que ets com jo, doncs, arturians, per això igual.
0: És arturià?
2: Arturià,
1: sí.
2: Ah.
0: De, d'Artur, de
1: l'estrella.
0: L'estrella Arturus. Hi ha un sistema...
1: Sí. Solar d'Arturus, els anomenem arturians.
0: Sí, però aquests no, no, eren, no eren els que semblaven cocodrils o eren com
1: no,
0: a reptilians?
1: No,
0: no.
1: Els reptilians no, no, d'Arturus són aquests que són alts i...
0: Alts i russos.
2: No té res a veure
1: amb... No, blaus, alts i blaus.
0: Ah,
1: blaus.
0: Ah mira, bueno, sí, ho has com... encertat, perquè va de blau.
2: Sí, no, no,
0: no,
2: sóc,
0: no, no,
2: sóc una, i sóc una mica alt, no massa.
0: Bueno, és, però, bueno, alt, sí, és una mica
2: per alt. Per l'època, sí.
0: Per a sí. Però va de blau, o sigui sí. Que el teu color preferit...
2: És el blau.
0: És el blau,
2: sí, sí,
0: i això va amb els que, diguem, són d'Arturo... És això, no?, el que m'estava...
2: I els arturians té a veure amb els cavallers de la Taura Algodona, no té res a veure amb això, no?
0: Ah, té a veure amb...
2: Amb el Tur, el rei del Tur i tot això...
0: No.
1: Amb, no, clar, això depèn...
0: Això és una altra història.
1: És una altra...
0: Sí, home, és que...
1: No, els arturians, per dir d'alguna manera, són molt creatius, no?, de crear...
0: Sí.
1: Això de l'art i això, els... molt sanadors, normalment són sanadors i telepàtics, perquè ells el seu planeta es comuniquen telepàticament, és a dir,
0: uh-huh.
1: I són molt avançats amb la tecnològicament uns dels més avançats.
0: Uh-huh. I diguem que hi han diferents sistemes solars, bueno, clar, de diferents estrelles, que quin altres has vist, quins altres sistemes a part del sistema aquest d'Arturo t'has trobat a vegades amb gent? O quins són els que més...
1: Mira, jo també, això, jo he vist, també faig servir el sistema de classificació de la NASA o dels Estats Units, no?
0: Mm-hmm.
1: Que és el... Bueno, puc recomanar que llegiu el llibre de Michael Sala, Insider,
0: mm-hmm.
1: Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Aliens. Si no, home, em sembla que... A veure, on te vaig veure? El Prime Video hi ha...
0: Sí, hi ha...
1: Hi ha el documental.
0: Hi ha diversos documentals, sí.
1: Sí. Quina... Doncs ja ho divideixen en extraterrestres benèvolos, no? De bons, que ajuden en l'evolució de la Terra i que no utilitzen armament com els arturians, pleiadians... Sirius.
0: Les Pleiades, no? Pleiades.
1: Sí, de Sirio.
0: Ah, els de Sirio. Els de Sirio.
1: Sirius A, que són humanoides o felins, no? Els de Procyon, Polaris, l'estrella polar, no? Polaris, Mintaka, Spica, Arturus i Spica és el mateix, Arturus i Spica, o Nihal, Vega, els més antics.
0: De Vega també, carai.
1: Vega, Lira, la ciutat. Sí. Alfa Centauri o Beta Centauri.
0: Carai. Aquests, i tot això, menys, diguem, cada persona té com una ascendència, no? Pel que m'expliques.
1: Sí. I a Andròmeda també hi ha alguns...
0: I això, això surt a el que serien els registres akàssics, l'ascendència aquesta que té cada persona?
1: Sí, inclús, bueno, el Michael Newton, quan vaig anar a Washington, vaig fer el curs a veure Washington, també explicava Michael Newton que amb la regressió, quan vas al món espiritual i parles amb el teu consell de savis, els hi pots demanar que t'expliquin d'on te vens i allà pots com veure el teu planeta, perquè a mi em va passar, no? Que vaig anar a Arturus, vaig veure... Jo era un ambaixador amb els de Pleiades i Sirio, perquè els de Pleiades, clar, els de... Imagina't, els arturians són tan alts, els pleiadians, vaig dir, ai, és que són tan monos, així, com a muñequitos, no? Com
0: sí,
1: tan,
0: bueno,
1: tan guapos.
2: Bé, jo no tant, eh?
0: El tip... No, però tu ets del tipus alt.
2: El tipus alt, sí.
0: No, això fa referència als diferents tipus d'humanoides, sí, que a vegades s'estudia l'ufologia, no? Que hi ha,
1: sí, hi ha l'ufologia. I els dolents, després eren els que lluitaven en contra dels reptilians, però els reptilians... N'hi ha de dos tipus, uns que són intraterrenos o que estan per aquí a la Terra, que són més petits, i els aquests tan alts, enormes, de 3 metres, són draconians, d'Alfa Draconis, de l'estrella Alfa Draconis.
0: Ah, i estan a la Terra, dius?
1: Alguns estan per aquí camuflats, però són els més petits, no? Els camuflats... hem d'esperar a veure... Jo estic esperant això de Steven Spielberg, la nova pel·lícula.
0: Ah, és veritat, ara una nova pel·lícula a veure.
1: Sí. A veure què explica, no?
0: D'aquestes però... històries, sí.
2: Doncs per tancar no. aquest experiment que hem fet, haig de dir clarament, sí. I poso com a testimoni pels nostres oients que això no estava preparat.
0: No, no, a veure, aquí
2: tu no sabies ni em coneixes, perquè no ens hem vist mai, ni sabies res de la meva salut, i és cert que, evidentment, tant per una banda em costa anar al metge i en segona banda tinc problemes digestius. No?
0: Ens ha servit una mica un exemple de com funciona això dels registres akàssics.
2: Sí. Recullo el teu consell del tema de la medicina xinesa. I ara, ja acabant el nostre programa, volíem parlar d'un llibre teu molt interessant que es diu Històries de la Caixa, que són contes de l'ànima, tantes qüestions universals com què passa després de la mort. I la meva pregunta, tu creus en l'ànima i quin sentit té l'ànima?
1: L'ànima, ho explico al llibre, no? L'ànima, per dir d'una manera, la religió ho explica millor és el taoisme, no? L'ànima, quan ve la Terra, tothom, totes les religions, inclús el cristianisme al principi, no? El budisme, creuen que, o ens venen això de que venim aquí a saldar el karma, o si ets pecador, no? Has de perdonar, això és important, però... és una conseqüència, no? Un efecte de reencarnar-te. Realment l'ànima el que busca és tornar a la font, unir-se un altre cop a la font, perquè ve de la font i torna a la font. És com, bueno, Shakespeare ho va dir aquí, com un teatre que vens aquí a experimentar i després tornes, no? Com el pati de jocs de l'ànima per experimentar això. Ara, quan vens aquí, com els arturians, per exemple, venim aquí, els arturians són molt sensibles. Tu no, suposo que per lo que dir estàs parlant, també t'ho noto, no? Que ets molt sensible. Sí, sí. Per això també els aliments...
0: Pensa que li agrada l'òpera, que no vegis, o sigui...
2: La música en general.
0: En sèrio.
2: Això deia, abans de dies de l'art, també, sí, no? Perquè a mi m'agrada molt la música.
0: Sí, i fem un programa d'òpera, ell i jo, i no para de plorar, perquè totes...
2: Home, és que m'emociono.
0: Exacte, és en això...
2: Potser per això tinc problemes d'estómac.
0: No m'estranyaria, no, en sèrio. Sí, sí.
1: No, doncs una recomanació és que els arturians venen de la, d'unes dimensions molt elevades, la sèptima, sis, set, que ja no hi ha cos físic. Llavors, quan venim aquí, depèn de quins menjar, has de menjar el més natural, més ecològic, sí, més de la terra, de la temporada, de, quan més natural, millor, perquè tot el que és processat i això ens senta, sí, malament, no? Clar.
2: Amb això estem, la meva dona ja m'ho recomana, sí, moltíssim, no? Però no li, sí, fas, no? No li fas massa cas del tot. I què pot descobrir el lector al llegir el teu llibre? Què li pot impactar?
0: Llibre que pot trobar...
2: De recomanar, evidentment.
0: I que recomanem, Històries de la Caixa, Cuentos de l'Alma. Sí. Què troba en aquest llibre?
1: Una cosa molt important, no tenir por a la mort, no? Que és com un trànsit, una... l'ànima, simplement l'energia es transforma, no? Tornem al nostre origen i després que no has de tornar si no vols. Tots els que t'han dit, ah, has de tornar perquè que si et falta fer, acabar el karma, que si no sé què, no, tot això són mentides. No has de tornar si no vols, és decisió nostra, si vols tornar o no. Sempre podem decidir.
0: Vale.
1: Encara que els teus guies et diguin, no, tu pots...
0: Encara que et diguin, tu torna, que t'espera tothom o que tens que acabar de fer alguna cosa, tu pots dir, bueno, fins aquí, el meu cicle, diguem, de...
1: Sí, de moment no...
0: Càrmic, el meu cicle càrmic, ja no vull continuar.
2: Però és molt important, no?, perquè ens han fet durant molts anys a la nostra història, ens han fet tenir por a la mort, no?
0: Sí.
2: I en certa manera això ens allibera una mica d'aquesta angoixa, no?
0: Sí, i anem acabant, perquè el temps ja ens queda poc. Perquè hi ha molt interès, i, però també hi ha dubtes i persones escèptiques respecte al món espiritual. Què els diries a la gent que sent curiositat, però que també a vegades estan com espantats davant d'aquest tipus de connexió?
1: Sí, les persones... A mi m'han vingut molta gent escèptica, però més que a vegades escèptics, també són, tenen por a lo desconegut, no? Al món espiritual o al món esotèric.
0: Sí, al món esotèric.
1: Sí, llavors a mi m'han vingut com a metges, polítics i gent, i amb la kinesiologia encantats, perquè és com algo més científic, més pràctic, que poden... Tu testes, fas correccions i els hi dones informació, i des d'aquí, molt bé. A vegades amb la teràpia regressiva els ajuda també a veure que hi ha alguna cosa més enllà, no? Però sempre, si són escèptics i diuen no crec en les vides passades, el que deia el Brian Weiss és que la sanació també va bé, perquè la ment es crea com una història, com un cuento, un conte, i quan aquest conte li va bé per reflexionar la ment i canviar de patrons o canviar d'actitud, no?
0: Doncs ja estem acabant aquesta entrevista. Ja que has estat parlant dels diferents mons, has tingut algun encontre a la tercera fase? Alguna vegada? Em refereixo a visitants d'altres planetes o així, és el que li diem ufologia, encuentros en la tercera fase.
2: O amb d'altres animals.
0: O potser exterior, llums, no? Alguna vegada que hagis
2: energies, no?
0: Vist llums al cel o...
1: Així físic no, però en viatges astrals sí, us puc explicar quan vaig anar a Mèxic.
0: Sí, explica.
1: Vaig anar a fer el curs de registres i estava a Monterrey, que hi ha la muntanya, i una noia del curs diu, hi ha uns xamans allà a la Huasteca, la muntanya es diu Huasteca, es diuen Huasteca Viva, i si voleu fer un temazcal, hi vam anar, no?, tots a fer el cap de setmana un temazcal, que és la sauna amb pedres, no?, pedres calentes.
0: Ah, carai.
1: Primer fas un passeig per la muntanya, i venia també el seu fill, era algú molt, no és com el que fan aquí, sinó molt senzill, amb les pedres que sues, i hi ha les herbes, va molt bé, no?, per desintoxicar i alliberar. després del tema escal vam fer un sopar de germanor, allà cadascú cuinava alguna cosa i jo, com sabeu, la truita
0: de patata,
1: la truita
0: patata i
1: espanyola,
0: i ceba, i
2: amb ceba,
1: la patata i ceba, tothom vol la truita, sí. I després van tocar música i jo em vaig programar, jo vull sortir del cos, vull sortir, i pum, i em trobo de cop fora del cos, però vaig veure una llum, i llavors és seguir la llum. Vaig seguir la llum i veig la piràmide del Sol, que sí, està a quilòmetres més cap a DF, no?, la capital.
0: Sí.
1: Després, al cap d'una setmana, hi vaig anar. Llavors vaig entrar dins la piràmide i es va obrir com una pedra, una roseta amb símbols. Bueno, es va obrir i entro dins i veig uns túnels i m'esperaven uns sers tipus ET.
0: Val,
1: com allà...
0: Però això ho feies en aquest viatge o va ser després...
1: Astral, quan... no, un viatge astral.
0: Vale, mentre sí, estàs fent, no sé, aquest sí, viatge fora del cos, astral, és això, entres a la piràmide i tal, i et trobes amb uns éssers de...
2: que fora, semblen de fora del món,
0: alienígenes, no?
1: No, intraterrens, doncs,
0: intraterrens. Ah, intraterrens, vale. I què? Sí. Van donar algun missatge o vas sentir...
1: Sí,
0: algun...
1: em van dir que ells viuen allà dins i que la música és molt especial i té colors. I deia, la música que tocaven, doncs hi havia colors, cada nota era uns colors i feien com unes ondes energètiques super... i que són sanadores i... Vam estar allà, bueno, molt simpàtics.
0: Doncs amb això ja acabem, que se'ns acaba ja el temps. I Sandra, t'agraïm molt totes aquestes explicacions. Digue'm.
1: Una curiositat, perquè digue, sabeu, perquè ja que estem a Catalunya, també em va passar això aquí a Montserrat, perquè ho sabeu també ja, eh?
0: Sí, un bueno, portal.
2: És un lloc màgic per nosaltres, eh?
0: Nosaltres anem a estar el dia 11 de l'11 a veure...
1: A Montserrat.
0: A Montserrat. Sí, sí. I allà també hi ha portals d'aquests, no?, que, com el que explicaves.
1: D'intraterrens també hi ha un portal... i també vaig veure sers, però aquí eren diferents.
0: Ah, tu vas anar en algun d'aquests portals de Montserrat, també, o...? Vas tenir una experiència a Montserrat?
1: Amb un viatge astral, també, vas fer.
0: També?
1: Un viatge, sí.
0: Doncs pues escolta, I molt bé. Ens ha encantat totes aquestes explicacions, que sobretot la qüestió de la caixa, d'aquests registres que no coneixíem i que ens has fet una experiència aquí en directe, en viu, en directe.
2: Doncs moltes gràcies, Sandra, per la teva entrevista, per estar aquí amb nosaltres i sobretot per les recomanacions, que, de les quals pren nota i a partir d'ara les posaré en marxa.
1: Sí, gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, eh? Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Misteris la nit. Gaudí va morir el 10 de juny de 1926 atropellat per un tramvia mentre caminava cap a l'església de Sant Felip Neri, tot just fa 100 anys. El seu aspecte humil va fer que inicialment no fos conegut i aquell episodi va marcar el final d'una vida dedicada completament a la visió artística i espiritual. Tot i això, per a Gaudí, no va representar el tancament de la seva obra. Era el començament d'un projecte immens i universal.
2: Hi ha una data que a nosaltres ens ha sorprès moltíssim. És la seva data de mort, el 10 de juny del 1926, i també la seva data de naixement. I això està relacionat...

0: per una banda, el dia i el mes és 10 i 6.
1: Sí.
0: I si sumes 10 i 6 fan 16.
1: 16, que és precisament això.
0: El número 16 és important perquè hi ha 16 todes d'evangelistes i d'apòstols. Però si agafes l'any de la seva mort, 1926, suma també 1 i 9 són 10, 2, 12 i 6, 18. Per tant, la seva data conté aquests números màgics de 16 i 18. Però encara podem anar més enllà, perquè podem pensar que tota la seva vida, des del naixement fins al final, també està relacionada amb el 16-18. Ell va néixer el 1852. Si sumes 1 més 8 més 5 més 2, dona 16. I si tornes a sumar l'any de la seva mort, 1, 9, 2, 6, donen 18. Per tant, en el seu naixement hi ha el 16 i en la seva mort hi ha el 18. Què significa 16 i 18?
1: Digue'm.
0: Ho veurem en el proper
1: bueno,
0: programa.
1: Però digue'm una mica...
0: És la relació entre les torres dels evangelistes, la torre dels apòstols, la torre de Maria i de Jesús i l'arquitectura màgica dels seus números.
1: Com veieu, hi ha moltes coses a dir sobre l'arquitectura de la Sagrada Família i la numerologia.
0: I la geometria màgica, que serà el títol del proper programa.
1: El programa que farem la pròxima temporada sobre Gaudí i on podrem explicar moltes més coses de tots aquests números que ens deia el Josep Antoni. No oblideu també que hem fet aquest programa sobre els registres acàsics i les Santes Soves, que ens deia al final que estava preparant un llibre.
0: Sí, un altre llibre, estava sobre ànimes. Penseu que en el seu llibre que hem comentat parlava de l'ànima i el propòsit de l'ànima. Doncs
1: i ara,
0: hi ha un altre llibre sobre
1: passades.
0: Ànimes passades.
1: Sí, perquè ella fa regressions
0: sí.
1: I parlarà sobre...
0: No sabem si tindrà aquest títol, però el seu tema és ànimes passades.
1: Ja el té gairebé preparat i esperem que quan la tornem a veure ja hagi estat publicat. Sí. I ja està, Josep Antoni, fins aquí arribem avui.
0: A Misteris la nit.
1: Misteris.
0: La nit o la nit dels misteris, com voleu.
1: Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Codifica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
10: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
9: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
7: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.